tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'oro. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré a la boca de l'altre. Com és bo l'elefant?

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rebato tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, hem que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
2: Una espia, vam... era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era, perquè en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies, i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa, i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el bloc i vinc a Cudrellet, me'ls ensenyaven altres.
2: Feu intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
2: Exacte.
1: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li han fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on

0: sensata, amb més força, la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Doc Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Jandà celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el Jandà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Jandà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Jandà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. «Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou», digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Jandà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sebre que es lloc eres del Jandà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despellissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

0: moment.
1: Posa-hi, Cristian.
0: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
1: Jo també.
2: Idò.
1: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... Idò, res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
1: Tornem a ser aquí.
0: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
0: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
1: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
1: El futur. I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ja en sé d'una que la seva proposició de que l'any nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
0: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
1: Clar, però...
2: Total, està bé.
1: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro...
1: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Però el gimnàs es valora, això, sí.
1: Clar.
3: Sí, molt.
1: Jo crec que del que més es valora.
0: El nivell lingüístic del gimnàs és...
1: Sí, sí.
2: Bueno, nosaltres no sopem perquè no hi anem. No
1: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
0: No. Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
1: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: s'ha de fer. S'ha de fer, s'ha de fer, sí.
0: Anem a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
1: no,
0: si és per tu,
1: no,
0: aniria
1: no, no,
0: a badminton.
1: No, són de badminton.
2: Començo a tenir d'aig.
0: Aniria a jugar a badminton.
1: No volem.
0: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
0: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de badminton.
1: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
1: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, sem, que germà.
1: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
0: hermano,
1: pany.
0: Hermano.
1: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
0: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
1: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
1: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador aquí, que comença a marcar pautes que podem dir que no podem.
2: Supremacista.
0: Com es diu? Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
1: Pes.
2: Ui,
1: és un pes.
2: No vaig cap pes.
1: És un pes, exacte.
0: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
1: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
1: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany. Quant de pes aixeques?
1: Pesos. Exacte. O quants quilos? Al final aixecam quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no, per exemple.
2: Principet, ja?
1: Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu amb es,
2: vale.
1: D'acord? Esteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
1: Exacte, vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
0: No,
1: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
1: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
1: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si...
1: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. L'altre pot de torró de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
1: No, però bé...
0: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
1: aquí encara n'hi queda.
0: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
1: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
1: Sí. Com i, per
2: Danone.
1: Tant...
2: Eh? Com Danone.
0: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
1: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir, però Inc. vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
0: Això, sí.
1: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
0: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
1: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
1: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Però dic que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre aneu pel món i aneu dient és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
0: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
2: Esbraonat.
1: És bo,
0: no? No?
1: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
0: Cruiximent.
1: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que m'ho punxa tot, no? Però està esbraonat també...
0: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
1: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
0: De
1: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
2: Ui, sí, jo ando per sonar.
0: En Son Goku ando. Sí.
1: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: I te poses braonera?
1: Sí.
2: Jo
0: una cinta pescap, una cinta pescap i la braonera.
1: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la vols. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
1: és com una barra d'aquest empès que agafes sí. I aixeques i baixes, aixeques i baixes.
2: Aquelles que van són corbades.
1: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
1: Però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes?
1: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarga, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
1: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Ocupes, squats. Sí.
1: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
1: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que això m'agrada molt. Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat una mica.
4: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
1: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
1: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, perquè ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
1: I
2: germà.
1: I cool.
2: Cool. Estambul.
1: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat... ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominar.
0: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
1: Al poliesportiu de Mo, perquè jo som molt maonès, i vaig en els de Mo.
0: Bueno, per n'hi deu haver més.
1: Sí, però... També som un tio...
2: Però és més barat, digueu.
1: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: Més barat allà i vas allà.
0: No, bueno, però...
1: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
0: Jo crec que tu...
1: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
0: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no et disxerris, tio. En espanys, saps?
1: Si diré, si cas, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenem mai en la meva punyenta de vida.
0: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que juguets i juguentes, per el que són jo, xaval.
1: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'aniran apuntant al gimnàs.
0: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar.
0: En una hora duis...
2: Mos fa vergonya.
0: En una hora en duis dos de torrons sencers.
1: Però són tres.
0: I encara us queda un altre,
4: és de vermell, no?
0: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
1: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues, perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
1: Segons el Tercat.
0: Que te quedi clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tot amb aquests creus i és el que són preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca Dogfest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Clastre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Chopper.

0: Marta Rosler. Semiotics of the Kitchen. Ty już? Tu to na pewno.
1: Digues.
0: Ep, comencem.
1: Digues.
0: Que me sents?
1: Sí.
0: Que sou a Sant Lluís? Que t'anava a dir? Que avui farem sol i aigua aquest.
1: Vale.
0: I...
1: No, bueno, ho fas ara o ja ho faràs?
0: No, d'aquí una estona.

0: Vale, der Gaffezahler, Gaffezahler,
1: Sí.
0: i poses un pot d'oli, i poses xai pelat, un o dos o tres, que vulguis, vale?
1: Vale.
0: I quan vegis que no, bueno, no importa que torni marró, perquè això seria bo.

0: Ves, tu Martí, que no importa molt petitó, jo deixo, t'esquitxarà, ho tapes, vale?
1: Vale.
0: I quan vegis que el tomàquet sigui una pasta,
1: Sí, està bé.
0: hi tira't aigua.
1: Però jo crec que l'haig

Oh, saps què? Vaig anar a Madrid fa un parell de mesos, un mes, ja no me recordo, el temps no té gaire sentit. Però vaig anar al Reina Sofia, vale? No hi havia estat mai. Immens, immens, un edifici preciós. Perfenet, un desastre. Però vaig sortir en un pati que hi ha, allà, com una zona central. I en el mig, aquí hi havia una escultura, i aquesta escultura era mòbil, i el fet que fos mòbil la convertia en una escultura sonora. Però què passa? Que estava feta de metall, i el metall estava un poc rovellat en les zones articulades, llavors això el vent ho anava movent, i fotia un soroll meravellós!

0: Ostia.
1: Se es convertix en arc sonora.
0: Aquesta escultura era de cop i volta una escultura sonora, encara que no hagués sigut concebuda com una escultura sonora.
1: Sí, que sent.
0: Sí, no sé si és que no ho van tenir en compte, que roballeria, si és que encara estava pendent de manteniment, sí. Però va ser una passada. Jo m'he quedat, clar, o sigui, l'escultura en si, sincerament, no era gaire cosa. Però el so era brutal.
1: Era més interessant el so.
0: Era molt més interessant el so que l'escultura.
1: L'escultura. Clar, aquí en aquest cas, clar, potser no hi ha hagut un pensament a priori, no?, sobre el so.
0: Importa això?
1: No, jo trobo que no.
0: A vegades importa, però a vegades no importa, no? Perquè, per exemple...
1: El que passa que, bueno, però fins... A vegades importa i a vegades no, sí. Sempre depèn un poquet del que s'estigui buscant, no? També. A vegades... Ara, jo crec que l'art sonor, tant si és a priori com si no, em sembla la base d'això em sembla que és el so i com es treballa el so aquest. Encara que sigui d'una manera pot ser aleatòria.
0: Això el que penso és que és això, com a més fa un moment, no? El so està sempre present, no existeix el silenci.
1: Això ja ho va demostrar John Cage.
0: John Cage, què va fer John Cage?

0: Siamo compositors.
1: Ci saresti?
0: Sì, sta benissimo.
1: Beh.
0: Sono i primi compositors che comença a dir ep, perché non possiamo incloure tutti i sons in una composizione musicale.
1: Clar, perquè no m'ha dit que la Núria classifica, no? I diu, això val, això no val.
0: Exacte.
1: Potser és, aquesta és una diferència important entre la Núria i la música, que l'altre dia no sabíem trobar una resposta.
0: Exacte. Per què no sí?
1: L'art sonor és inclusiu amb els sons.
0: L'art sonor és inclusiu amb els sons.

0: Y que pot estar, hi posa't sal.
1: A sal ara o després?
2: No, després.
3: Vale.
0: I ja ho sé, jo a vegades tinc una hora, una hora o no tant,

0: levantada y no.
1: Sí, te voy a poner un poco.

0: tienda también.
1: Sí, ¿eh? Estará...
0: Sí, parece que ya le pueden poner algo.
1: Mira, me escuché el bajo.
0: Vale, sí.
1: Se pot ser suavecito.
2: Vale.
3: Que no bulli, eh?
2: Que no, no de bulli, no. Vale, vale.
3: No de bulli. Per això ho tinc en el mínim, perquè se't bulliria.
2: Vale, vale, vale, vale.
3: Això no té res més.
2: Vale.
3: Que et secret.
2: Dios,
3: Dios, Dios, Dios, Dios.
4: I la sal, mono?
5: Hi poso sal?
0: Sí.
5: Quanta?
0: Sempre no molta, perquè això, ja saps, es pot posar per tot arreu.
3: Que no bulli, eh?
1: Ja
0: està? Sí, jo crec que sí.
1: Pebre?
0: No.
1: Curiós.
4: Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé,

Thank you.

0: 外面没了。
1: 把这个发给我来。
0: Ja sé que us ha fet flor, ja?
2: Sí, està fet flor.
3: Que no volia.

0: Timó, no li poses?
1: Timó.
0: Farigola.
1: Farigola. Tem.
0: Tem. Timó potser de valencià.
1: Crec que no. Un julivert. El que no teníem. La mare a vegades hi posa espàrrecs, també.
0: Els de primavera.
1: Sí, de prou bo. No m'agrada més sobre a la paella, els espàrrecs.
0: Es cou amb tot o es posa a sobre?
1: No es posa a sobre, sí.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

la seva estora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Les parets tortes

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola de mi. Ai, sí!

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre.

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sol.

0: Caminar va bé per la salut, però és gratis. Això és un obstacle en els temps actuals. Aquest hivern suau que estem vivint, encara que massa sec, coincideix en el moment en què l'illa es troba molt manco sotmesa a la pressió humana. És ideal per sortir a passejar. La contrarietat és que això no contribueix a augmentar el PIB, que és el tòtem que deifiquem o la bèstia que alimentem.
1: Època de muda. Capítol 41. Salut aquosa.
0: De sempre s'ha sabut que això de moure les cames és una activitat que aporta efectes saludables. Però tenir salut no és negoci. Mentre que haver de comprar coses per tenir salut, sí que ho és. Oh, yeah. Diuen els experts que un dels primers efectes de passejar pel camp, posem pel camí de cavalls, és una baixada significativa de les concentracions de cortisol, que és l'hormona que generam quan patim estrès. Però a mesura que caminem, es van produint altres canvis dins el nostre organisme, que deriven en benestar i en un funcionament més harmònic.

0: Si miram la dinàmica habitual de la indústria farmacèutica, veurem que la tendència no és a fonamentar hàbits sans, sinó a generar dependències que ens converteixin en consumidors habituals. Això sí que mou economia. És un paral·lelisme que sorgeix quan es mira la problemàtica de l'aigua. La natura, els processos ecològics, configuren un sistema immillorable de generar aigua neta, potable i saludable. L'estre diürn separa el líquid de la sal del mar i d'altres components i el porta als núvols, que s'encarreguen de repartir-ho sobre la superfície terrestre del planeta. La pluja alimenta els camps i tota la biosfera. A Menorca, si cau sobre zones del nord impermeable, tendeix a crear torrents i zones embassades. Si cau sobre el marès, tindrà opcions d'infiltrar-se, netejar-se mentre baixa i engreixar els aqüífers. També dissol zones de roques més toves i genera màgiques coves. I a les àrees baixes farà brollar fonts. Poder aprofitar aquesta aigua dolça, feta per la natura, és un tresor del que no sempre semblam ser conscients. Trobar aigua potable a una font o a un pou només ens implica haver d'agafar-la. No l'hem de fabricar. I sembla que això sigui un inconvenient, possiblement pel mateix motiu que estar sans és una circumstància que no interessa a determinades forces econòmiques fàcils d'identificar. Estem educats en el paradigma de no tenir límits. No ens preocupa gaire evitar la contaminació per nitrats. Quan s'apunten les causes, tothom assenyala els altres. I no ens atribola perquè sabem que tenim una tecnologia que ens permetrà desnitrificar l'aigua abans de posar-la a les xarxes de distribució. Això sí, amb un cost econòmic i ambiental important. Molt manco ens inquieta que s'esgotin els aqüífers, perquè tenim manera de dessalar i podem agafar aigua del mar, que és una font eterna. Com abans, defugint de veure el cost econòmic, energètic i d'alteració marina que es provoca. Tot això es veu normal, o es normalitza, com es diu ara. Per què va a favor de corrent? És a dir, perquè pel camí s'eliminen límits i es generen negocis. Això troba el suport de l'establishment. Pel contrari, fer l'aposta de defensar i recuperar els aqüífers a partir de racionalitzar els usos que fem de l'aigua, d'aprofitar-la millor, d'establir controls i de fer, senzillament, allò que fa molts anys que indica la legislació vigent, és vist, en el fons, com un problema que s'haurà de gestionar, que pot generar tensions i que pot implicar límits, sense aportar grans negocis. Sembla més fàcil evitar qualsevol discussió i traslladar la batalla només a l'àmbit ambiental. El major consum d'energia per fer funcionar les plantes d'osmosi, la degradació del medi marí que rebrà els abocaments, els creixements urbanístics que passaran a ser viables, la massificació turística que no trobarà límits, passen a discutir-se amb la natura. I la natura ni parla ni vota, a no ser que la gent s'organitzi i parli en el seu nom. Potser per preveure reaccions d'una societat que de vegades veu la jugada i protesta contra aquesta deriva. Ara s'han començat a anunciar a Menorca les dessaladores com a sistema per recuperar els aqüífers. L'aigua també serveix per rentar la imatge. A Ciutadella, amb una dessaladora, no s'ha recuperat gens l'aqüífer. Tampoc a Eivissa ni a Mallorca, que hi ha un munt d'instal·lacions, es recuperen els aqüífers. Val la pena pensar-hi quan sortim a caminar per aconseguir salut gratis. Mentre pregam que plogui més, podem cavil·lar sobre el futur de l'aigua i sobre les accions ciutadanes que valdria la pena iniciar al respecte.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

nit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2019.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no mos deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Soc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs. I jo ja estic entrant en una nova escena. La jo que no sóc jo.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Tosh. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però és...

0: Sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca.

0: Seguim a la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta de l'any 40...
1: Jo soc del 39.
0: Del 39.
2: Del 39.
0: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
2: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
1: 38.
2: El 38 també.
1: Final
2: del 38.
1: Sí.
0: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que ens contin avui.
2: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara dones sí, guerra, sí. Qual que el lot d'aquests petitots, eh?
1: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tinc assimilat.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Bon dia a tothom, benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble i do allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música.

Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai en sacre governar. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

que menteix, es bandolers agafaren i pam, pam, pam, a presó els varen dur. I aquella gent varen a ser rics per sempre. I qui no me cregui que ho vagi a demanar a sa gent d'esmarcar.

0: fotran els nostres doblers.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: in the yom tov.
1: Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roseli Liz, titulat Perseguir o fugir, publicat el 2026.

petits aquest món com els peixos en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

0: Mas não importas motivo porque eu a desinteresse. Tu vens bons trezores e a João faz falta do lês. Se sortes que tu te esparro assim não és. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rampudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot. Xima!
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa a Radio Far. Aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a l'altra banda del telèfon. Hola, Maria Àngels, què tal?
1: Hola, Pedro. Jo estic encantadíssima de xerrar amb tu.
0: Gràcies, moltes
1: també
0: gràcies.
1: També tenia ganes.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, ja està. Ja, ni que sigui per telèfon, podem xerrar. T'ho comentava antes que som molt fan de lo que fas. Òbviament, conec en Guillem i coneixem en Guillem a Radio Far. En Guillem Saldavila, yeah. Esteu fill molt, molt bé, però encara no també he tingut opció de xerrar amb tu. I res, com també t'ho comentava, que som molt fan del teu disco del 82, aquest disco que es diu Menorca et dec. Abans de començar a xerrar, si vols posar una mica de música per posar la gent en situació, un tema que es diu Mariner sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrant després, el que vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixa'm dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa, és que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. Comencem la mà de contes aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. De bon matí, ja havia començat a arribar gent a la quadra. Tots miràvem amb atenció, sense alè, el poltre que acabava de néixer. Ha nascut un cavall blau, blau com un tras de mar. Aquest cavall és molt bon presagi. No havia passat ni una setmana que van anar a oferir al rei el cavall blau. El monarca, tan bon punt el va veure, va exclamar amb alegria: aquest cavall és una benedicció del cel. Els déus me l'han enviat per conquerir el món. Crearé l'imperi més gran que s'hagi vist mai. Que li ensenyin a córrer i les tècniques de guerra. Que no aprengui res més. Gràcies a ell seré poderós com un déu. El poltre blau va quedar a càrrec d'un vell soldat que tenia els cabells tot blancs. Quan era jove, havia perdut un braç durant una cruenta batalla i l'havien deixat a càrrec de les quadres. Quan el vell soldat li va passar la corda al voltant del coll, el cavall s'hi va resistir molt i es va intentar escapar. El vell soldat va mantenir la corda agafada ben fort amb el seu únic braç, sense dir res. Al cap d'una estona, el cavall ja no s'hi va resistir més i va començar a trotar al costat del soldat. El soldat va entrenar el cavall amb severitat, la mateixa severitat amb què l'havien entrenat ahir de jove. Va fer que el cavall aprengués a córrer a tota velocitat. No li va treure els ulls de sobre ni de nit ni de dia. No el va deixar descansar en cap moment. I amb el pas del temps, el cavall es va anar fent fort com l'acer i els seus ulls es van tornar freds com el gel. Quan el cavall blau galopava pels camps, la crinera al vent semblava onades de mar castigades per una tempesta. Mireu, un cavall blau sembla una onada del mar. Els pagesos abaixaven les mans, descansant de les seves tasques, i reien. Els soldats alçaven les llances i marcaven el pas al ritme dels cascos del cavall. La gent va començar a anomenar el cavall Onada Blava. Any rere any, l'Onada Blava va anar creixent i es va convertir en un cavall extraordinari. La seva

0: i va deixar anar un crit de fúria.
1: A les armes!
0: L'onada blava es va llançar sobre les línies enemigues com si volés, embolcallat amb els crits de joia dels soldats. Res podia aturar-lo. Les espases i les fletxes semblava que caiguessin als seus peus destrossades. La seva primera campanya va ser una victòria contundent. La moral de la tropa estava pels núvols. Endavant, sempre endavant, cavalcant l'onada blava, el rei pujava les muntanyes guiant els seus exèrcits. La guerra continuava i els dominis del rei es van anar estenent en totes les direccions com onades embravides. Però després de les victòries, també quedaven innombrables soldats, morts i ferits. De nit, se'ls escoltava gemegar i cridar que no s'acabarà mai aquesta guerra tan llarga. L'onada blava no va ser sinó una maledicció. Hi havia soldats que s'esferien només d'escoltar el soroll dels cascos d'un cavall. La gent del poble també patia molt. Totes les collites havien servit per alimentar les tropes. Tots els que van somiar que el naixement del cavall blau anunciava un món millor havien hagut de deixar casa seva i marxar ben enfora. I la guerra va continuar durant l'hivern, amb la neu blanca caient per tot arreu.
1: Seguiu l'onada blava, que ni un sol home perdi el pas!
0: Va manar el rei. Els cascos de l'onada blava tornaven a trepitjar la terra mentre les tropes seguien el seu compàs. Junts es van llançar sobre les línies enemigues. Llavors, al mig del camí nevat, va aparèixer un soldat. Era un fiet soldat, amb un casc massa gran que li ballava sobre el cap i una llança el doble de llarga que el seu cos. Els seus ulls treien espurnes. L'onada blava es va aturar en sec. Just en aquell moment, una fletxa vinguda de qui sap on es va clavar a l'espatlla d'onada blava, que mai havia sentit cap tipus de dolor des del seu naixement. Es va encabritar, va alçar les potes davanteres i va fer caure el rei sobre el camp nevat.
1: Una fletxa ha ferit l'onada blava! El rei ha caigut del cavall!
0: Els soldats van trencar la formació i van començar a córrer en totes les direccions. Un o dos van caure ferits per les fletxes enemigues. Enmig de tot aquell infern, l'onada blava no feia cas de les ordres. Va retrocedir i va arrencar a córrer, allunyant-se del camp de batalla. Quan el rei va tornar a palau, estava fet una fúria. Tot ha estat culpa d'aquesta bèstia blava. Vull que demà mateix el matin a la plaça Major. Van tancar l'onada blava a la quadra i li van posar cadenes a les potes, fins i tot a la que tenia ferida. Aquella nit, una figura tota vestida de blanc va aparèixer a la quadra. Va obrir la porta i es va atracar a l'onada blava. Amb el seu únic braç li va rentar i li va curar de la ferida. Després, li va fregar tot el cos amb cendres i en un tres i no res, l'onada blava es va convertir en un cavall normal i corrent. A continuació, li va treure ses cadenes i li va dir: «Anem, l'onada blava, jo et cercaré un bon lloc per descansar». El vell soldat va guiar el cavall fora de la quadra. Els altres soldats, que estaven vigilant la porta, no hi van parar atenció. Tanmateix, estava nevant i la neu, a mesura que queia, s'emportava la cendra de manera que de seguida va reaparèixer el color blau del seu pelatge.
1: És el cavall blau! Tanqueu la porta!
0: Els soldats van començar a empaitar-los, tot cridant, però el vell soldat va muntar l'onada blava i a tota velocitat va aconseguir traspassar la porta del castell que ja era a punt de tancar-se. I van galopar i galopar i galopar i galopar a través dels camps blancs fuetejats per la tempesta. Galopaven més ràpid que les fletxes que els disparaven. Ja no sabia on eren, però les veus dels soldats no s'escoltaven. Algunes fletxes s'havien clavat al cos d'onada blava. El seu pelatge estava tot regirat

i vermell de sang. El vell soldat li va arrencar les fletxes. Es va treure la seva única túnica blanca i li va eixugar la sang de les ferides. Tots dos van arribar a la riba d'un ample riu. L'ancià va guiar una onada blava fins a la vora de l'aigua. El cavall va trencar el gel i va veure un glob d'aigua gelada que li va córrer coll avall. Llavors es va sentir un crit petit. L'onada blava i el vell soldat es van dirigir al lloc d'on procedia la veu. No gaire enfora, al costat de la vora del riu, es van trobar amb un ancià robust, amb cabells blancs i un fardell pesat a l'esquena, i una dona que carregava un nadó. La dona es va mirar l'onada blava amb tristesa. Els plors del nadó tallaven l'aire i calaven a les orelles del cavall. L'onada blava es va atracar la família amb un trot lleuger, va clavar els genolls a terra i va abaixar el coll. L'ancià i la dona, amb el nadó, van pujar sobre l'onada blava. El cavall va agafar aire i va donar un pas, i després un altre, i esbufegant va començar a travessar el riu. El gel es va anar partint, però el cavall va passar entre les vores tallants de les plaques gelades. Semblava que el cavall estava lluitant contra el riu. Sortia i entrava de l'aigua una i altra vegada mentre anava avançant. Les aigües tranquil·les del riu es van agitar per primera vegada amb els esforços de l'onada blava. Era com una gran onada blava estenent ones més petites. Quan la família va arribar sana i estalvi a l'altre costat del riu, l'onada blava es va enfonsar en les aigües gelades i va desaparèixer. El llit fosc del riu s'havia empassat el cavall en silenci, enfonsant-lo, confonent-lo amb el blau de l'aigua, com un traç del mar. La gent aixecava els ulls cap al cel, guaitava els camps, escrutava el fons del riu i tots deien el nom de l'onada blava amb veneració. Quan el fred de l'hivern aturava amb el seu gel al corrent de les aigües, murmuraven la història de l'onada blava. La seva crinera era més blava que el cel, els seus cascos trepitjaven la terra amb força, la seva figura taava el riu trencant el gel. I així van anar passant un rere l'altre els dies plens de pau, perquè sempre arriba un moment en què tots podem dir prou i canviar un destí que no és el que batega dins nostre. Onada blava, d'en Jo Jun Jaell. I aquestes paraules les va escriure. M'agraden els cavalls per la manera que tenen de córrer, sempre endavant. De gran, vaig aprendre que la veritable raó era l'instint de supervivència per escapar dels depredadors. Tot i així, em segueixen agradant els cavalls. Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. M'agradaria que tothom pogués despertar el cavall blau que dorm en el fons del seu cor.

Radio Far. Olivia Del Camp és actriu i cineasta. Enguany ha estrenat el seu primer curtmetratge, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, codirigit amb Nacho Sánchez, i va coescriure i protagonitzar el film Isla Bonita. Actualment està desenvolupant el seu primer llargmetratge, La hija bastarda, que forma part del programa Rueda de l'Acadèmia de Cine i ha obtingut el primer premi al Talents Lab de l'Atlàntida Film Fest. Macarena Regueiro és autora de l'obra Fumaroles, en la qual va assentar les bases com a creadora, directora, dramaturga i actriu. A més, és ceramista, i a l'abril del 2025 va participar a la residència de Manoir de la Mosier, a França, per escriure la seva primera novel·la, Se mató viva. El 2024 també va estrenar l'obra Lo que se rompe. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una post i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar de tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, se ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? amb aquest lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes en la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... I diria que això és el que a jo em genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que coneixer... de conglomerat, no? Que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo em genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions, les vegues, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolutament. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat, i en la música és molt notori, això.
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt, s'influència la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant tan espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè n'Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta. Jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida.
1: Sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Abans, però jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble, a part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... Sí, la meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com el desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer. No? Però en aquest cas, Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de la música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pelegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí a Moisès Pelegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar amb escremel·lo a la boca?
3: No.
2: No?
3: Milagre, no puc fer. Jo t'entenc a mirar perquè jo no sé si se tu no ho segueix. Això, la fa rellar.

0: quatre més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment encara tan jove feu un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just eres final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i aquesta, i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no? Seria...
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. I... Jo, avui saps la primera de set cinc.
2: Vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més en l'àvia Luisa perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on me ve jo, no? Això, i que al final crec que hi ha alguna cosa molt, molt preciosa aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que mos cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada, aquesta cançó era un clàssic. És una cançó que ha passat tots els segles. Representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de sa lletra, si la mà tornara tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar un que a Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una melodia que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta.
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duc el llibre aquest, aquí ve sa part d'erudició, que supos que la gent mos ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà. Diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc, com mai he sabut si és cronia o crònia.
2: Crònia.
1: D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té però en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc O sigui, fa molt que no explica això, eh? Realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però a veure si ho estic explicant bé. Ho dic per això, que me disculpi si algú sap més que jo de lo que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb sa idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure 2 dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes.

0: Explica'm-ho, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sarranxera, a Nesbolero...
0: Aquesta cançó, perdó, no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant lo que és, això, sa ranxera i els boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic. Perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és fet aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort en Mèxic. O sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha alguna cosa fort entre Menorca i Mèxic, sí. I un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons i ses melodies i això, i també diria
0: ses relacions aquí humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península Ibèrica. I dic península Ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: Ell va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà en context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors, passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romanços. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romanços que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu: Anna, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me O sigui, jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, aquest romanç. Els romanços són les històries d'antany, que diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romanços tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc,
1: va sempre llenguin. Mor ella, no sé com anava, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de la dona. Fixa't, de fet, si agafam els romans de Roseta, els romans de Melis, els romans de la Porcarola, els romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, però molt la van fer nostra, senzillament, i qui diu Acutaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de Talatí vaig partir, sí. Altres diuen per Tornaltí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot, però no saps, el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons, i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses? Ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes,
1: no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint, abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament en els anys 50, els anys 60, veu molt del món de les habaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant-te les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com el Roseret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé. Molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparagnòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet

0: aquesta reflexió de ser ser teu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Teloria com Crònia són, és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no? De recerca. Està tot bé, sa vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar sa tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no? Com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic, per això, és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, eh? Cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? Mm. I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar el repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment. I en canvi, aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima. Podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germanor amb altres territoris, no? Uh-huh. Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura en què diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven a temps.
0: Perquè no es cantaven a temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb sa terra, perquè a més a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en sa terra, amb sa feina.
1: Exactament. També em sembla superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb sa feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subaida havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest repertori,
1: que m'ha construït. Exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb les de Menorca, no? Uh-huh. I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, uh-huh, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havia fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, eh? Sí. Perquè en xerrat de Subaida, ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llevets de pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polit i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres en el programa Relats i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir.
1: Qui sap.
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasteri.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes, a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

La il·lustració a Menorca és una monografia breu. No arriba a les 70 pàgines i pel que fa a la mida del volum, s'adiu perfectament amb el que entenem per llibre de butxaca. És un volumet que fa bona la dita que situa en els pots petits la bona confitura. Tot i això, la conversa que al seu voltant va mantenir l'autora, Fina Salort, va ser tan pròdiga que l'hem haguda de dividir en dues parts. En la primera, és a dir, en el podcast anterior de Lectures Retrobades, van conèixer l'espai en el qual escrivia la nostra autora, que a la vegada ens va llegir un tast del llibre que protagonitzava el programa. Tot seguit vam iniciar una conversa que a partir dels continguts de la il·lustració a Menorca ens havíem anat a conèixer el context que entre els segles XVIII i XIX havia permès l'existència de la cultura de les llums a la nostra illa i de les tres generacions, encapçalades respectivament per Joan Ramis, Antoni Febrer i Cardona i Vicenç Albertí Vidal, que l'havien protagonitzada. Vam dedicar la darrera part de la conversa a Joana de Vigo i Esquella, dona il·lustrada de l'època amb una activitat cultural extraordinària. En la segona part de la conversa, que som a punt d'encetar, parlarem de la situació del català a la Menorca setcentista i vuitcentista, de la importància del teatre i d'altres gèneres literaris que es van conrear a l'illa en temps dels Jans i del naixement de la historiografia moderna illenca, abans de fer una valoració final del que va significar la Menorca il·lustrada en el conjunt de la història de la cultura catalana i del lloc que ocupa en la nostra memòria col·lectiva. Per tancar el podcast, com és costum en aquesta casa, Fina Salort ens recomanarà tres lectures per retrobar.

0: El segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un
1: nom
0: que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Fabré Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudavets, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment. I no cal que et digui que a partir del Tractat d'Amiens del 1802 la cosa ja es desferma. Ja es desferma. Perquè després aquí sí que ja tenim bisbe espanyolitzador, bisbe Juano, per tant, els àmbits ja es van ampliant. Església, ensenyament, premsa, evidentment tots els àmbits allò més oficials, i la cosa en aquest moment s'agreuja. Clar, aquí és quan és interessant. Justament en aquest moment és quan Antoni Fabré i Cardona emprèn aquest gran projecte de que ja hem parlat, gramatical, lexicogràfic, traductor. Per què ho fa? Molt de temps s'ha parlat del solitari de... No és el solitari de Mahó. N'Àngel Mifsud, quan l'any 96 es va presentar el llibre d'Anna Maria Paredes sobre Antoni Fabré i Cardona, va ser el primer que va començar ja a incorporar aquesta idea d'aquesta lucidesa d'Antoni Fabré i Cardona, que era molt conscient que s'estava obrint una nova dinàmica històrica, la que duria el liberalisme, per tant, a l'acabament de l'antic règim, i que allò que estava també en debat era el tema de les llengües. De fet, podríem dir que Antoni Fabré i Cardona el que va fer, jo sempre m'ha agradat parlar-ne com d'una balança en dos platets, a mesura que s'estava omplint el platet del castellà, ell anava posant totes les eines per evidenciar que el català com a llengua tenia totes les capacitats, potencialitats, tot per erigir-se en llengua realment de cultura. Per tant, aquí hi ha el paper clau d'Antoni Fabré i Cardona. El que passa, potser hauríem de recordar que quan ell ho fa, el panorama històric estava més obert. Som nosaltres que sabem com, quan i com s'acaben les coses, i realment ja sabem que es van acabar malament i que, per tant, el procés de castellanització va anar avançant amb un mateix Vicenç Albertí, que havia traduït desenes i desenes d'obres al català de Menorca i les havia adaptades, ja als anys 20-30 empra el castellà com a llengua de cultura.
0: Ara hi arribarem, perquè parlarem de teatre.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, de fet, el gènere literari per excel·lència durant la il·lustració menorquina és el teatre.
1: Sí.
0: En parles al següent capítol del llibre, que es diu La vitalitat i la qualitat teatrals entre la tragèdia i la comèdia. Per què és tan important com a gènere, com a gènere il·lustrat?
1: Sí.
0: I aquí crec que toca destacar la trilogia teatral de Ramis, però també aquestes traduccions, adaptacions i versions que fan altres autors il·lustrats i il·lustrades a l'illa.
1: A veure, jo d'entrada diria que hem de partir de la base que el teatre és el gènere literari per excel·lència de l'Europa il·lustrada. Aquest teatre que realment veu del classicisme francès del segle XVII, amb dos grans noms que a Menorca es faran molt presents, que és Racine, com a tràgic, i Molière com a comediògraf. Clar, per què és tan important? I aquí sí que el que diré és, senzillament, una objectivitat que podem trobar a llibres de grans estudiosos universitaris. Per què és tan important? Perquè és l'única mostra que tenim a la literatura catalana del XVIII i començament del XIX, és l'única mostra que tenim d'aquest teatre culte en llengua catalana. És a dir, no cerquem cap Lucrècia fora de Menorca, no cerquem segons quines versions teatrals, perquè no les trobarem. Perquè, clar, el drama quin és? El drama va ser que realment, al llarg del segle XVIII, l'ús culte i literari del català es va perdre. Es va perdre. Excepte Menorca, en què aquests escriptors la mateixa llengua, que és la llengua de la societat, també l'empren, com passa a totes les cultures del món, perquè això és una obvietat, també l'empren com a llengua de cultura. És important perquè és una mostra única. Clar, però, a més, és tan important perquè les mostres d'aquesta literatura teatral són impressionants. Primer, la trilogia de Ramis, que és una fita, no fa un any, ara s'ha publicat a Barcino i jo la recomano, però després hi ha tota una constel·lació enorme de traductors, adaptadors. Qui destacaríem, ho hem dit també, destacaríem sobretot Vicenç Albertí, que Vicenç Albertí estava lligat a Sa Casa de la Misericòrdia, per tant, obres de teatre, agafa els grans noms de la dramatúrgia europea, els grans, i els du als escenaris maonosos, i no podem oblidar que tot aquest gran ambient acaba quallant el 1829 amb la creació del Teatre Principal, però després ja bufaran també altres aires. Hi ha Joana de Vigo, com a traductora de teatral d'aquesta Ifigenia Tàurida, però també Fabré i Cardona. Fabré i Cardona tradueix obres de teatre de Léger en tragèdies, comèdies, també molt d'autores d'aquest classicisme aquest classicisme que ja al segle XVIII rebrà el nom de neoclassicisme, amb tots aquests referents que el connecten amb el món clàssic grecollatí.
0: El teatre va ser cabdal,
1: sí,
0: però no va ser l'única manifestació literària d'aquesta Menorca il·lustrada. El següent capítol, que titules de la poesia neoclàssica, rococó i popular, a la prosa memorialística, assagística, didàctica i científica, abordes la importància que van tenir altres gèneres durant aquest període il·lustrat i parles de resultats també en alguns terrenys espectaculars. Em pots citar?
1: Sí. Un que també m'hi hauria pogut referir abans, per exemple, el diari de Mo de Joan Roca i Vinent. Escrit, a més, un diari fet des d'una consciència cívica. No és un diari d'allò que li passa, sinó convertim Mo en la protagonista dels seus textos. Sé que està digitalitzat, que tothom hi pot accedir, però jo espero allò que algun dia allò el puguem realment tocar. És una obra impressionant. Hi ha Álvaro de Maldà, a Barcelona, que també escriu en català, però són concepcions radicalment diferents. En segon lloc, hi vaig marcant un crescendo, perquè arribaré a l'explosió final, diríem, una figura que jo crec que tampoc no sona prou. Josep Sancho, Josep Sancho, del qual en Xavi Martín va publicar un diari seu importantíssim, publicat per l'Abadia, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però jo voldria aquí, perquè sé que això despertarà interès, dir que és l'autor d'una història natural de Menorca, d'una història natural. La cultura ho abraçava tot, aquí a Menorca, d'una història natural de Menorca que va escriure en català l'any 1814, que li van dir que en català no, ja el 1814, que la va traduir ell mateix en castellà el 1822 i que tanmateix encara és inèdita, tot i que de fa anys s'estan fent molt de passos de cara a la seva edició. I la bomba final, com tu dius, un exemple espectacular, Pasqual Calbó. Aquest Pasqual Calbó, que és el gran pintor de la Menorca de finals del XVIII i de començaments del XIX, Pasqual Calbó, que fa un gran, tira endavant un gran projecte pedagògic a favor dels menestrals, oferint-los totes les bases, diríem, científiques que necessiten, i, per tant, autor d'una sèrie de tractats, també donats a conèixer per Hernández Sanz, dels quals, i aquí sí que voldria convidar la gent que ens escolta a cercar-los, perquè són realment només per mirar-los, hi ha coses que no... Se n'han publicat ja dos volums, falta el tercer. Els tractats de matemàtiques pures, segur que hi ha gent de ciències que escolta, i el segon tractat de física experimental i matemàtica. A més, uns tractats, com Antoni Roca Rossell ha demostrat, que també demostren com controlava i dominava tots aquests referents científics europeus. Per tant, un exemple més, que Menorca va ser, al llarg del segle XVIII, va ser una terra, una illa europea.
0: Queda un darrer àmbit a tractar, perquè el capítol El naixement de la historiografia menorquina expliques com de la mà de la il·lustració apareix a l'illa i entre cometes ho cit, la historiografia pròpia d'acord amb les coordenades de recerca documental i de redacció d'una història civil. Tancant cometes. Ho fa aquest naixement de la historiografia, per dir-ho d'alguna manera, en dues empentes o etapes. Quines són aquestes dues empentes o etapes i qui les protagonitza i en què consisteixen?
1: Mira, la primera empenta és la de l'interès per la història, que és un interès molt il·lustrat. La història és clau. Si anem a mirar quants llibres d'història hi havia a la societat maonesa, n'hi havia molts de llibres d'història. L'interès per la història és fonamental. Per tant, hi ha una primera etapa que es veu molt bé a través de la societat maonesa, en què la història desperta molt d'interès per coneixement, propicia també debats i propicia també determinades traduccions de textos. Però, clar, a Menorca, crec que ho sabem, la primera història de Menorca, la d'Armstrong, mitjan segle XIX. I, per tant, la segona part ja és la lectura, estímul, sinó que ja la dirigir-se en historiadors, i aquest pas el fa Joan Ramis i Ramis. Que aquí també hi hauria moltes coses a dir, jo només les apunt, perquè a vegades també hi ha molt de tòpic sobre el Joan Ramis com a primer historiador de Menorca. Joan Ramis, a partir de la conquesta espanyola de Menorca, clar, els que van conquerir Menorca el 1782 no sabien gaire res de Menorca. Per tant, van necessitar demanar informació. Hi va haver tota una gent que em va donar, Antoni Roig, el mateix Joan Ramis. A partir d'aquí, Joan Ramis, el tema de la història, el converteix en el centre del seu interès. Es dedica durant anys i anys a recopilar, a documentar-se, per acabar establint aquest gran projecte que era tendent a escriure una història civil de Menorca. De vegades s'ha dit, i aquí aquest tòpic l'hem de desfer, que ell ho va fer en castellà perquè es va doblegar, perquè no sé què. Doncs no. Jo raonaria que el fet que Joan Ramis escriu en castellà és perquè aquests llibres no els adreça en els menorquins, sinó que els adreça la comunitat culta hispànica i europea que pot llegir en castellà, amb un objectiu molt clar, que és en un moment en què Menorca és qüestionada, demostrar com Menorca historiogràficament realment es pot equiparar a les grans dinàmiques històriques d'Europa. I permet-me només, i Joan Ramis tindrà una continuació amb el seu germà, gendre i marmessó del seu llegat, que serà Antoni Ramis, de la segona generació, que fa una obra historiogràfica que cal reivindicar perquè és importantíssima.

0: arribem a la conclusió del llibre. Aquí refermes la importància de la il·lustració menorquina. Evidentment, en aquest programa, en tot el que acabes de dir, queda totalment demostrada aquesta importància i queda també reforçada aquesta idea o aquest encert que va tenir Jordi Carbonell, que va parlar del període menorquí de la literatura catalana. I, de fet, per acabar, fas un recorregut pel tractament que la historiografia literària i cultural catalana ha atorgat a aquesta etapa. I aquí, tal vegada, no només parlant del tractament, en general, que fa la historiografia literària, que segurament no ets la que es mereix, no se li dona, crec jo, encara suficient importància. No hem vist, per exemple, una Lucrècia representada...
1: El Teatre Nacional de Catalunya.
0: Però, per altra banda, també crec que un llibre com aquest contribueix, o hauria de contribuir, a aprofundir un poc més dins aquest coneixement que es té a Menorca. Menorca sembla que tothom sap que van tenir un segle XVIII en què van passar coses, però crec que a la vegada és una imatge totalment superficial, molt
1: plana.
0: Molt plana. I un llibre com aquest ha de contribuir a poder veure que davall d'aquest tòpic hi ha coses, uns continguts molt profuns, molt importants.
1: Molt importants.
0: Que es mostren que Menorca, Déu-n'hi-do la Menorca del segle XVIII.
1: Sí, sí, totalment d'acord. A veure, tu has dit acadèmicament sí que el segle XVIII, allò, si tu vas als grans volums d'història de la literatura catalana, Joan Ramis és l'autor canònic de la literatura del segle XVIII, ningú pot anar a estudiar una filologia a qualsevol universitat que no hagi d'estudiar el segle XVIII, però això no és això, és a dir, tu has dit molt bé. No ocupa l'espai central que li correspon perquè encara hi ha massa gent que creu erròniament que això, el segle XVIII. El segle XVIII, que, com si que hi és molt enfora, saps? Com si fos. Però obliden una cosa que és fonamental. I en aquests moments, ara veuràs per què ho dic, crec que encara més. I és que és la Menorca de la Il·lustració, la Menorca de la raó, la Menorca de l'argumentació, la Menorca que es posa al costat dels grans missatges universals, Per tant, jo sempre dic una cosa, quan llegim un il·lustrat, no entram en el túnel del temps, mai entram en el túnel del temps, sinó que ens enfrontam en el nostre propi present. Llegir Lucrècia, per favor. Llegir Lucrècia és un mirall que ens interpel·la ara mateix. És igual que l'argument agafi uns personatges de Tit Livi, però el debat continua sent vàlid. I jo te diria, ja ho he apuntat, més en aquests moments en què ens cal potser reivindicar allò, una societat, un món, que se sàpiga emmirallar més en el raonament, en tot allò que ens fa humans, en un moment en què la realitat humana està com molt cosificada, com molt... Qui trobaran a la Menorca al segle XVIII? Hi trobaran una realitat que ens interpel·la ara mateix, d'una riquesa realment impressionant. A més, allò, jo te diria una cosa, que en aquest cas, aquesta Menorca, tu ja ho has apuntat, no ocupa aquest lloc ni dins dels propis menorquins, que es conformen amb aquest tòpic de la Menorca cosmopolita, en diuen. Home, la Menorca cosmopolita va ser la Menorca més menorquina que ha tingut la història. Per tant, no només ho diria els propis menorquins, sinó que si ens poguessin sentir, ho diria els catalans de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca i d'Eivissa. Perquè realment aquesta il·lustració és patrimoni de tots. Va néixer i es va originar a Menorca, però no queda dins Menorca. En aquest sentit, tu has dit molt bé, penses que és una imatge clau, Lucrècia hauria de ser una obra realment coneguda i reconeguda dins el conjunt de la cultura catalana, representada periòdicament al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Bé, el volum es complementa amb una sèrie d'annexos. Hi ha, són 14 documents històrics que arrodoneixen la visió del període i, d'acord amb Maria Paredes, permeten abundar en els temes apuntats i comprovar el rigor de les afirmacions de Josefina Salor. A més, hi ha una útil cronologia, 1746-1841, que situa els grans noms i fites culturals illenques en els contextos més amples de la península Ibèrica i Europa, i, per acabar, hi ha una succinta bibliografia comentada i actualitzada. Arribam al final d'aquesta passejada per la il·lustració Menorca, de Josefina Salor. Què li diries a un hipotètic lector que, després d'escoltar aquesta missió, es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Li diria que ho fes, que si es planteja aquesta possibilitat, que la faci. Em sembla que ho he dit abans, però no sap que greu repetir-me. Aquest llibre no és un llibre per llegir-lo i tancar-lo. Aquest llibre és un mapa. Aquest llibre és un mapa. I, a més, aquest lector, a partir d'aquí, podrà ampliar en coses que s'han publicat posteriorment. Podrà cercar. Per tant, aquesta lectura d'un parell d'hores, jo crec que amb un parell d'hores en té prou, se li pot allargar quan vulgui i com passen tots els viatges a territoris que ens agraden i pot retornar sempre que li vengui de gust. Per tant, que el llegesqui, que el rellegesqui, per favor.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb fina salor del llibre La il·lustració a Menorca, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina, i en aquest cas, dus un nom que ja ha sonat,
1: sí.
0: Que ja ha sonat i que està molt lligat a sí. Aquesta Menorca de la il·lustració.
1: Sí.
0: Quina és aquesta recomanació?
1: Bé, jo primer de tot recomanaria a Joana de Vigo i Esquella, la seua Ifigenia Atàurida, que es va publicar l'any 19 per part de la UIP, de l'IME i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La recomanaria perquè crec que llegir aquesta Ifigenia l'hem de llegir de la mà de Joana de Vigo, que realment és una traducció, però mirant també d'entendre que la va dur en aquesta tria, i realment és impressionant, perquè Ifigenia en grec vol dir la dona forta, i és una dona forta a través de la qual es vehiculen aquesta universalitat dels missatges il·lustrats, la condemna de la violència política, la condemna de la violència ideològica, en aquest cas a través d'una religió, però ara ho podríem ampliar perquè podem actualitzar també aquests missatges, i sobretot la defensa de la humanitat que és en totes i cada una de les persones, i sobretot amb aquest estranger que encarna Orestes, el seu germà, sense que ella ho sàpiga, i que ella, com a sacerdotessa, hauria de sacrificar. I s'hi nega. S'hi nega en nom d'una llei natural, és a dir, d'aquesta ètica profunda que jo crec que n'hi hauria de n'hi ha en el cor de totes les persones.
0: Molt bé. Ampliem el cercle.
1: Sí.
0: I a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I ja t'he de dir que venguis amb un assaig, que és un gènere que moltes vegades passa desapercebut. En certa manera, la il·lustració a Menorca no deixa de ser un assaig divulgatiu.
1: Sí.
0: Aquí ens dus també un clàssic de l'assaig en llengua catalana.
1: Un clàssic, Duc Joan Fuster, evidentment el gran assagista, com diuen Damià Pons, equiparable als grans intel·lectuals de l'Europa del seu temps. De fet, hauria pogut triar moltes obres, però pensant en aquell públic que vulgui entrar-hi, el diccionari per a ociosos. A més, em fa gràcia, encara hi ha rastres il·lustrats, perquè, de fet, ell ja remet també els il·lustrats, el diccionari de Voltaire. Per tant, el diccionari per a ociosos, que té una lectura fantàstica, per me veure tot aquell escepticisme, ironia, tot aquell joc que s'ha fet de pensament i de paraules de Joan Fuster, i jo crec que és un llibre que té garantit l'interès dels lectors, tant en aquelles entrades més llargues que funcionen com a microassaig, com en algunes que són veritables aforismes, aquests aforismes pels quals Joan Fuster és tan conegut. Fins i tot, em sembla que aquí agafo una idea que t'he llegit de tu d'alguna banda, fins i tot en aquelles coses que pot haver-hi una distància, fins i tot és interessant, perquè ens obliga a continuar aquest diàleg en el lloc on ella el va deixar. I a més, i ara somric, ho faig en pla també un poc interessat, perquè jo crec que Joan Fuster despertarà molt prest, tornarà a despertar molt prest, després de l'any que li vam dedicar el 22, l'interès de tanta gent, perquè ja es impremta el gros volum titulat Joan Fuster i les Illes Balears, que jo crec que als lectors específicament de Menorca també els servirà per reviscolar l'interès d'aquest gran assagista, d'aquest gran intel·lectual i també traductor.
0: De fet, traductor, entre altres, d'obres...
1: Sí.
0: Manco d'una de les obres més conegudes del tercer autor que ens...
1: Que és Reconeix, sí!
0: Perquè, de fet, Joan Fuster va traduir L'Estrany, per exemple.
1: Per exemple, entre d'altres.
0: Entre d'altres, sí. I de fet, aquesta evidentment no la va poder traduir per una qüestió temporal, però acabarem amb una darrera recomanació que pertany a la literatura universal, que també té connexions en l'illa, que té connexions amb... vostès, i que
1: tot, si tot està lligat. Sí.
0: Tot està lligat, i quina és aquesta
1: A veure, jo hi he pensat, però no m'hi puc resistir, perquè és el que em neix. Jo he de recomanar El primer home, d'Albert Camus, aquesta novel·la pòstuma, que no es va publicar fins l'any 94, i que realment va obligar a repensar Camus i a tornar-lo a col·locar en el centre, en el centre del nostre món, del nostre món més gros. I el recomano perquè és una gran novel·la, és una novel·la bàsicament de formació, una novel·la de formació, així es diu, una novel·la inacabada, però que tot i així és meravellosa, perquè m'agradaria llançar un missatge una vegada més, em sembla que ja ho he fet, perquè és la novel·la dels menorquins d'Algèria. És una novel·la que té uns lectors privilegiats que som la gent de Menorca. I això ho hauríem de tenir clar. Si volem realment allò conèixer què va significar la gran emigració menorquina a Algèria, el fruit més destacat n'és Albert Camus, llegim El primer home, perquè tenim assegurades tantes coses, tenim assegurada emoció humana, tenim assegurada bellesa literària, però tenim assegurada també memòria, que és memòria menorquina. Per tant, jo crec que El primer home hauria d'ocupar un dels llocs primers dins les biblioteques de tots els menorquins i menorquines.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que han estat molts, però especialment la il·lustració a Menorca, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Fina, per acceptar de participar en aquest programa. Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu.
1: Moltes gràcies a tu, Isma, per dur endavant tot aquest projecte, que el trobo interessantíssim i que ens permet allò de retrobar-nos amb els nostres escriptors i escriptores, i per tant estàs enriquint molt tot el nostre món referencial. Moltes gràcies a tu i a Ràdio Far.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

plans en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen. D'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només el romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des debat públic. I s'enxerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costoses en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ferre pervers. Combat de glosa amb glosadores d'arreu del territori de parla catalana. Organitzat per l'Associació Glosera.
1: I és que xerrant de territori, con España hemos topado. Sabeu aquell dia que li diuen Dia de la Hispanidad, Fiesta Nacional d'Espanya? Idò, en aquesta prova ens situarem en un 12 d'octubre. Però anirem un poquet enrere, concretament el 12 d'octubre de 1946. Sou sa família que mena un dels llocs del poble. Sí? Ferreries, lloc, 1946. Des de fa dies va molt gros en el poble davant la imminent arribada del dictador Franco i els seus sectors de confiança. Es Batla us ha informat que Franco i els seus faran una visita en el lloc vostre i sabeu del cert que això us obliga a haver de demostrar que sou bons espanyols. No teniu massa idea del que això significa, perquè al cap i a la fi sempre heu viscut en català i entre aquestes tanques. Però sabeu que una vegada els tingueu davant, haureu d'esforçar-vos per demostrar la vostra espanyolitat i no fer enfadar els visitants. És el moment. Franco i els seus són aquí. Ho fareu a ritme de jotes de l'Ebre, en l'ordre d'intervenció que vulgueu. Seran dues rondes. Vinga, mentre les glosadores i els glosadors se preparen, dir-vos que les jotes de les Terres de l'Ebre són dansa, són música, són improvisació. S'acostumen a cantar les rondades on l'acompanyament musical es compon per instruments de vent i de corda, també de panderetes i castanyoles. Són estructures, en aquest cas, de sis versos i entre glosa i glosa tenen una tornada que ara us explicarem i que també us demanam que us animeu a cantar. La tornada diu: de roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de canxo.

Gràcies, glosadores. Seguim, canviarem un poc el format, ara hem fet un parell de proves en conjunt, anem a proves per parelles, atentes, Cati, Eva i Xavi. Xavi, Cati, Eva, us proposam un parell de cites de la periodista i autora Margalida Solivelles del seu llibre Illes Escapçades, a partir de les quals haureu d'improvisar. Diu: la idealitzada calma de les Illes Balears va ser engolida fa dècades, fet que ha deixat unes illes escapçades. L'autora, xerrant de corrupció i de silencis que han embolcallat la màfia, diu: mentre que per uns el territori és el taulell de joc per a la millor jugada, per als altres és la preservació del medi, de la identitat i de la cultura. L'autora xerra, en definitiva, d'illes sense equilibri. A ritme de romans de Don Francisco, haureu de fer entre 5 i 7 gloses cadascú de forma intercalada, és un diàleg. Una persona de Menorca, una persona de Mallorca, reflexionant sobre aquest concepte d'illes escapçades, d'illes sense equilibri, fruit de la corrupció i de tots els silencis que l'han permès.

Seguim amb les proves per parelles. Dic que en el cas de que se posés a ploure, acabaríem el combat de glosa dins de cas vecins i el concert el faríem dins Can Bernat. Seguim amb la següent parella. Cridarem en Lina i en Pere. Us podeu alçar si voleu. El Lots, vosaltres ja esteu farts d'aquesta farsa, de la corrupció, de Silla i el circ dels adinerats. Heu decidit muntar la GAMME, que és el grup armat de menorquins molt enfadats. Ja no teniu paciència ni confiança per seguir esperant els remeis que Silla necessita per seguir bategant lliure i salvatge. Així no és que heu decidit, més enllà de fer heptasíl·labs, cremar-ho tot. El GAMME, aquest grup armat de menorquins molt enfadats, neix amb l'objectiu d'atemptar contra tota forma de poder que abusa i oprimeix les persones i el territori. Ets a vostra primera assemblea i poseu en comú diferents idees. Però a aquestes alçades us demanam quines coses podeu entreveure entre flames. Ho fareu a ritme de romans de na Roseta. Haureu de fer entre 5 i 7 gloses, 5 i 7 rondes.

Gràcies. Anunciem que farem la darrera prova aquí a l'escenari i mos mourem de puesto, per si de cas. Anem amb la darrera parella, amb Miquel Àngel i na Berta. Naloi Vallès, d'Acció Cultural Balear, escriu sobre la llengua i afirma que l'única manera de mantenir viva una llengua és garantir-ne la diversitat. Berta, el teu xerrar és propi de la zona de l'Empordà i Miquel Àngel, el teu xerrar és propi de l'illa de Mallorca. Des d'aquesta diversitat que incorporau i representau, quins reptes creus que té la llengua catalana per ser inclusiva per a tots els seus parlants? Ho fareu a ritme de romans de la Madonna entre 5 i 7 rondes.

0: Miquel Àngel Adrobé.
1: Berta Llós.
2: Ara sí que sí, farem la darrera prova d'aquesta primera fase dins de Cas Vecins, la final també, i el concert el farem dins Can Rocco, val?
3: Idò, acaba aquesta jornada a l'exterior, però seguim dins els bars d'aquí, de Duvora, la plaça de l'Iglesia de Ferreries, així que si voleu seguir amb el combat de gloses, si us ha agradat, encara hi sou a temps, si arribeu d'aquí mitja hora, d'aquí una hora, encara hi haurà activitats. Hi ha el combat de glòsia i després els concerts d'en Tomeu Truyol i Pele.Cautó, que són dos cantautors que sonen molt bé i val molt la pena veure-los en directe. Així que us convidam a venir aquí a Ferreries i fins ara, mos veiem a la pròxima, si no.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Senyor, tot el món sembla estar d'acord amb la necessitat de posar fi en els ultratges sufragistes, però ningú sembla estar segur de com fer-ho. N'hi ha dues, i només dues maneres per poder fer-ho. Totes dues serien efectives. 1. Matar a totes les dones del Regne Unit. 2. Donar el vot a totes les dones del Regne Unit. Atentament, Berta Brewster. Aquesta carta va aparèixer el 26 de febrer de 1913 al diari Daily Express durant les contundents protestes que es vivien al Regne Unit en motiu del vot femení. Comencem Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Us ha passat mai que en qualque reunió d'amics, quan heu de decidir què sopar i no hi ha manera de posar-se d'acord, i enmig de tot el soroll de discussions i converses creuades sobre si pizza, hamburguesa, kebab, opció vegetariana, sempre hi ha qualcú que surt dient «votem» i així es decideix per majoria? O recordeu quan anàveu a classe i s'havia de decidir qui volíem que fos el delegat de classe? O quan marxes de vacances amb sa família i no hi ha manera de triar on anar? Al final, sempre votem. Constantment negociem amb el nostre entorn i quan no n'hi ha manera de posar-se d'acord, intentem posar en pràctica sa democràcia i fem el nostre dret i ús a vot. I una cosa tan simple és el que després s'intenta dur a terme en un context molt més gran com és un país. Però aquí ja la cosa es comença a complicar i no sempre ens assegurem el dret a vot. Però aquest ja seria un altre tema. El vot, així com l'entenem a Occident, representa la base de la democràcia. Però és interessant també fer-se preguntes sobre tot això. Per exemple, sabem que la democràcia és una paraula que es va inventar a la Grècia antiga, tot i que hem de tenir en compte que en aquest concepte de democràcia quedaven excloses de la ciutadania dones, fiets i fietes, estrangers i esclaus. Per tant, tampoc podem dir que Grècia fos la cuna de la democràcia. L'antropòleg David Graeber ens planteja una realitat diferent i potser un poc distòpica avui en dia, però ell xerra de societats on no hi ha cap forma d'obligar i sotmetre aquelles persones que no estan d'acord amb allò que la majoria ha decidit. I davant d'això, la votació, i cito el que ell diu, seria el mitjà més adequat per aconseguir humiliacions, ressentiment, odi, en darrera instància, representa la destrucció de les comunitats. En aquest cas, l'antropòleg planteja que per esbrinar allò que la comunitat vol fer, cal seure's a escoltar, i això requereix de temps, de molt de temps. Tornem en però a la carta. Què succeïa el 1930 al Regne Unit perquè enviessin aquesta carta a un diari? Efectivament, la lluita pel vot femení. Tot i tenir present que en moltes cultures les dones ja comptaven amb drets polítics o havien lluitat pel seu reconeixement amb anterioritat, des de l'historiografia occidental es considera que el moviment sufragista es situa al 1848 amb sa declaració de sentiments de Seneca Falls. Aquest és un document nord-americà resultat de diversos moviments i associacions polítiques liberals i abolicionistes que havien estudiat les condicions i drets socials, civils i religiosos de la dona. El sufragisme femení va ser ample i divers. N'hi havia de molts tipus, igual que tipus hi ha de dones, i responien un poc a les corrents polítiques del moment i als contextos socials del territori. Per exemple, en aquest cas a l'estat espanyol, el vot femení es va aconseguir a través d'una lluita més des de les institucions. En aquest cas va ser na Clara Campoamor qui va impulsar aquesta lluita a través de la Unió Republicana Femenina amb l'objectiu d'aconseguir que la dona votés, que hem de dir que la primera vegada va ser el 1933.
1: Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad?
0: Al Regne Unit, en canvi, el sufragisme es va caracteritzar més per una defensa un poc més combativa. Us sonen noms com Emily Davison, Emmeline Pankhurst i Carmen Carr? Elles són ses figures representatives d'un moviment activista que va durar unes dues dècades i que va estar pressionant constantment per aconseguir el dret a vot femení. Però va ser un moviment que va aconseguir canvis massa lents i que, per a algunes persones, no era prou. Per això, dintre d'aquest moviment va haver dissidències i va haver qui va optar per estratègies molt més defensives, com van ser incendis d'edificis, encadenaments al Palau de Buckingham, etc. De tota aquesta realitat i enmig de tot aquest context de lluita i reivindicació, és on apareix aquesta curiosa, però molt real, carta per part de la sufragista Berta Brewster.
2: A pesar del gobierno de su majestad, estoy aquí esta noche. Conozco el sacrificio que habéis hecho para estar aquí. Sé que muchas estáis alejadas de la vida que llevabais. Pero noto vuestra fuerza esta noche. Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado. Ahora nos hemos dado cuenta de que los hechos y el sacrificio deben ser el orden del día.
0: Ara xerrem del vot femení perquè costa de creure que fins fa no tant no podíem votar. Però al final també es tracta de que tothom tingui dret a votar, sense gènere, raça o nivell educatiu. De fet, existeix el sufragi sense qualificació, on s'estableix el dret a vot de qualsevol persona sense discriminar el seu nivell educatiu. En aquest cas, queden incloses les persones analfabetes. Però val a dir que justament en aquesta idea de persones no informades es basa la crítica cap a aquest tipus de sistema. Però podem dir avui en dia que som ser realment informats? Aquelles persones que només s'informen per xarxes socials saben més que algú que es considera analfabet? On queda la igualtat d'oportunitats en una societat com la nostra? És el vot l'única forma de construir democràcia?
3: Huelga, huelga, huelga, huelga!
4: Votos a favor!
5: Jo!
4: Votos en contra!
6: Jo no!
0: Entre tanta pregunta i poca resposta, vos deixo una anècdota de l'antropòloga i escriptora Noemí Villaverde. Ella la qualifica com allò oposat al que denominem democràcia. I és l'anècdota d'un home de Brasil que treballava al cafè, en Prudente de Moraes, que va arribar a la presidència d'una nació. El 1889, Brasil va passar de ser una monarquia a ser una república i sa Constitució va implantar el vot universal. Però el va implantar a l'estil democràcia grega, negant el vot a dones i analfabets. En aquesta lògica i en aquell moment només tenien dret a vot els homes cults. I això representava el 2% de la població, mentre que el 98% del poble no va poder votar. Avui, el nom d'aquest president dona nom al carrer principal de sa coneguda platja d'Ipanema.

0: Fins aquí el programa d'avui. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far Menorca. S'acomiaden de Voltros, n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.
1: Radio Far. Desperta. La ràdio

0: faz para as gorjetas no óleo da galha.
1: Radio Far

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, uh-huh, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, a partir del 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi, i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 77. No assagis, fes-ho a la primera. De sobte, un niulat blau està al cel. I llavors, és el cel. En aquest nou capítol, els versos underground de Jo som la teva presidenta, d'Aileen Miles.
1: The one of us, the one of us, the one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des de que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

Surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric, qualcú guardarà memòries.

0: acaben d'escoltar Power Trip, una cançó del disc Monkey Off My Back del 2009.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: de vegades s'ha d'espanyar un poquet el quadre per poder acabar-lo. Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Una obra d'art, en qualsevol disciplina, és un ésser viu. Amb això, vull dir que té un naixement, una data d'inici, però no d'acabament. No té una mort, a no ser que li tallin el cap, com a la pel·lícula de culte dels anys 80, Els Immortals. Te podries passar tota una vida revisant i corregint una determinada obra, com per exemple va fer Walt Whitman amb les seves elèctriques fues d'herba. Però això, segurament, és una de les obres poètiques més impressionants de la història. O Tolstoi, que va fer copiar a la seva esposa, Guerra i Pau, 7 vegades. Un llibre de més de 1.000 pàgines, perquè ell pogués anar introduint canvis. Però, vulguis o no, hi ha d'haver un final. Hi ha d'haver un fins aquí. Qualque vegada has de dir prou i passar a una altra cosa. M'ho fixem amb aquesta cita del pintor romàntic francès Eugène Delacroix per ratllar del procés creatiu, de l'escriptura en el nostre cas i de qualque manera de saber quan dir prou. Amb el descomunal poema S'art de la poesia, de Kenneth Koch. Començam un nou capítol titulat I tu, com ho fas? Consells d'escriptura. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.
1: No hi havia València, dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem, del matí a la nit. Tot ho recordo, mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte, encara em pren aquell vent de l'amor i rodolant per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i de les i que ens perdoni el cast senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besant-te. Ara un muscle i després el passó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenint la llorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre besos i raps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Beke. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser. I que no estem en l'edat i tot això i allò. I que no estem en l'edat i tot això i allò.
0: I començam aquest capítol de poesia amb aquest mític poema de Vicenç Andrés Estellers, musicat per Vers Endins. Però abans d'entrar en aquest enorme art de la poesia, anem a dir un parell de coses. Lo primer és que la idea de ratllar de Kenneth Koch, a part de que és un poeta que m'encanta, me va venir gràcies a un programa de la segona temporada des Càpsules d'Art d'en Tòfol Pons, en es que ratllava des Motherfuckers. Me referesc a aquesta anècdota artística.
2: També el 1967, Alan Van Nieuwkirk, membre des Motherfuckers, va disparar amb una pistola de mentida contra el poeta Kent Koch, en secció que els mateixos Motherfuckers van anomenar l'assassinat del poeta. Quan Nalan va disparar, Koch es va desmaiar i tothom es va creure que l'havia mort de bé. El pànic es va instaurar a la sala. moment en el qual els motherfuckers van aprofitar per escampar uns fulletons amb una foto del poeta Leroy Jones en les paraules "Poesia és revolució".
0: Els motherfuckers, i vos remet a aquest capítol d'Escàpsules, va ser un grup contracultural d'acció artística dels anys 60, influïts per Dada i per l'anarquisme, fortament polititzats, qui criticaven la nova esquerra burgesa nord-americana i les seves institucions. I per ells, Koch era representant de la vessant burgesa de la poesia. No negaré que hi ha certa literatura burgesa que m'avorreix fins a la desesperació, com per exemple Hulenbeck, qui ja ha sortit per aquí qualque vegada. I segurament hi ha qualque cosa de burgesia en Koch, un artista venerat per cercles més artis i guais de Nova York, que no es mesclava en política, que no tenia problemes econòmics, etc. Però no tot han de ser problemes de la classe treballadora. Nosaltres, la classe treballadora, també podem sentir alegria. I el segon, per referir-me a l'art de la poesia, he emprat els adjectius descomunal i enorme, no només per dir que és un poema brutal, sinó també perquè és molt llarg, per lo que recitarem uns quants fragments que no necessàriament segueixen el seu ordre lògic, però sí que comencem amb el seu inici. Per escriure un poema és desitjable tenir un perfecte estat físic, encara que no és fonamental. Keats escrivia amb una salut dèbil, de la mateixa manera que D.H. Lawrence. Una combinació de malaltia i bellesa dificulta en l'escriptura, encara que cap d'elles per si soles, excepte si es tracta d'esterioclerosi. Això és l'enduriment de les artèries. Però considerem això una dolència típica de la bellesa i, per tant, un estat negatiu. Per descomptat, la salut mental no és necessària per crear bellesa poètica, encara que, excepte en rares excepcions, si sembla seró en cert grau d'ella. La poesia esquizofrènica tendeix a ser laxa, inconexa i mancada d'autocrítica. En cert mode, participa de lo millor de la nostra poètica moderna, però difereix en altres aspectes, com en la seva despreocupació per la intensitat i els matisos. Són de sobre coneguts, per suposat, uns pocs poemes bons de poetes que, suposadament, estaven bojos. I hauries de cuidar el teu cos tant com el teu cor poètic, donat que per escriure invertiràs hores i hores pregonament concentrat. I pot ser no sigui possible si et trobes extenuat o indispost. Els estats alterats poden ser inspiradors. Un se'ls pot permetre de vegades, però no ha de ser la norma. Està bé beure alcohol, sempre que no es faci en excés. I dubt que te benefici quan t'hagis començat a composar. En quant a la marihuana, hi ha qui assegura escriure bé sota el seu influx, però segueix esperant a veure una evidència que ho provi. Les drogues més intenses són improcedents, ja que arruïnen tant el judici com el gust, i fan que un adori o avorreixi quan escriu, o bé converteixen sa vida en un somni, i no s'escriu bé mentre es dorm. En aquests dos fragments podem veure una de les característiques de la poesia de Koch, l'humor, perquè, com diu ell, no fa falta estar deprimit per escriure versos. Perquè la poesia també pot ser vitalista i, en aquest cas, exuberant, lligada amb els temps en què es troba. Es ple de l'instant, de la immediatesa, del mateix moment en què s'arrabassen els versos. Un instant versat i eufòric i divertit i juganer, i de desig satisfet. Una declaració d'amor a aquest instant viscut. Una poesia directa, plena de col·loquialismes que s'allunya de les exigències mètriques i d'aquell academicisme que embolica el poema amb capes i capes d'ambigüitat i amaga els versos darrere símbols. Que també està molt bé, però de vegades es passa en un poquet. I seguim amb un decàleg que contesta la pregunta de com saber quan dir prou en aquest procés d'escriptura d'un poema. Un decàleg que vaig imprimir i que tenc penjat davant l'ordinador i que repàs sempre que cap d'escriure un d'aquests poemes meus. I per finalitzar, uns quants consells d'escriptura. La qualitat que ha de tenir un poema abans de publicar-lo, ja sigui un treball privat o disponible per a altres, podria determinar-se aplicant aquests criteris, fent aquestes preguntes. 1. És extraordinari? M'agrada cada vegada que el llegesc? Diu qualque cosa que ignorés abans de seure a escriure'l? I 2. Quan m'aixec en acabar-lo, som millor que abans? Som més savi? O ambdues possibilitats són inseparables? 3. És realment meu o l'he robat de qualque lloc? Això succeeix de vegades, encara que és poc freqüent. 4. Revela qualque cosa de jo que no vull revelar? 5. És suficientment modern? Sobre això m'estendré més endavant. 6. Ets la meva vertadera veu? A part d'altres preguntes més òbvies, tals com... 7. Hi ha qualque bestiesa involuntària? Qualque truc barat que reclami involuntàriament la meva atenció? Petulància, cursileria, pseudoprofunditat, efectes aparatosos, fragments mal assimilats de qualque somni o qualsevol altra merda literària del tipus «Besem, som poeta». 8. Passa ràpid i suaument de l'excitació en el somni i després arriba en un torrent sa raó a dur puresa i resolució i alegria. 9. És el tipus de poema que envejaria si l'hagués escrit un altre? 10. Estaria feliç si anés al cel amb ell clavat a sa meva jaqueta angelical com a centrada a un espectacle? De d'haver hi estaria? I si pots respondre tot que sí, excepte la quarta, la resposta de la qual hauria de ser negativa, llavors pots publicar-lo, almenys de moment. Qui dona fama als poetes, en general, no saben res de poesia. Recorda que la teva obligació és escriure. I en els teus textos, ser sobri sense ser solemne, refrescant sense ser fred, inclusiu sense ser imbècil, exigent sense ser primmirat, femení sense ser afeminat, masculí sense ser tosc, humà, però conservant les gràcies animals que tenia la súter, bestial sense ser inhumà. Fes que el teu llenguatge sigui atractiu, fresc i verdader. No siguis un vanitós. La compassió hauria de guiar-vos a tu i a les teves emocions. no abandonis els teus entossudiments abans de portar-los a terme.
3: La llagosta a la biblioteca.
0: I per avui, la nostra llagosta cupídica segueix amb la ressaca de lo estrany del tercer capítol d'aquest quart volum, perquè ha emparellat aquest art de la poesia amb Barton Fink, dels germans Coen.

0: a Barton Fink, un jove dramaturg que acaba d'assolir èxit amb una de les seves obres, és contractat per un estudi de Hollywood per escriure el guió d'una absurda pel·lícula de lluita lliure. Durant l'estada a l'hotel on s'allotja, sofreix un sever bloqueig creatiu. El seu veí, un peculiar venedor d'assegurances, el tractarà d'ajudar, però l'escriptor es veurà empès a lluitar contra una sèrie de desafortunats esdeveniments que l'allunyaran encara més de la seva tasca original. No serà fins que toqui fons que aquest escriptor pugui posar-se a escriure.
1: Deja que le mire, deja que estreche entre mis brazos a este joven, deja que le estruje. ¿Qué diablos te crees que es esto? ¿Hamlet? ¿Lo que el viento se llevó? ¿Los 10 mandamientos? Es una maldita película de serie B. Hombres fuertes con mayots, ya sabes de qué va.
0: Barton Fink és una obra complexa, rara, excèntrica, impredictible i fascinant, que combina diversos gèneres, des del drama surrealista, passant per la comèdia d'humor negre i el cinema negre, o el terror psicològic. I de la mateixa manera, morralla de diversos temes. Feixisme, esclavitud, les condicions de treball a la indústria creativa, diferències entre altra cultura i cultura popular, però, sobretot, morralla del procés d'escriptura, dels dubtes, inquietuds i temors de l'escriptor, com aquesta roca solitària que sofreix les embestides de l'oceà. El protagonista s'endinsa en un laberint intel·lectual que es manifesta en aquest sòrdid hotel d'interminables passadissos i de parets humides amb el paper de folrà que es desferra contínuament.
2: Soy un escritor monstruos. Me dedico a crear. Soy un creador. Este de aquí es mi uniforme. Así es como sirvo al hombre de la calle.
0: Una pel·lícula que amb la seva espectacular posada en escena, el seu humor negre i surrealista, amb sus expressionista de so, el seu excel·lent guió ple d'imprevistos, amb uns diàlegs magistrals i uns personatges inoblidables, amb uns actors i actrius que treuen el millor de les seves actuacions, va fer que Barton Fink fos premiada amb els tres principals guardons del Festival de Cannes: millor pel·lícula, millor director i millor actor. Una altra pel·lícula de culte. I ara, arribats fins aquí, vos diré que oblideu el fet d'haver-vos volgut enlluernar amb una mica de llum en aquest difícil procés de l'escriptura. Perquè, fins i tot jo, en la meva poca, escassa, quasi inexistent experiència en aquest món de l'escriptura, puc veure que tot artista fa el que se li refot. Cada persona, cada artista, és un món diferent. I com a tals, tenen diferents maneres de fer, diferents creences o idees respecte a la seva disciplina artística. L'únic que sí que és un bon consell és aquest vers que diu que la teva obligació és escriure, és fer, simplement posar-se a crear, per englobar totes les disciplines artístiques. Escriu sense por, perquè te puc assegurar que fins i tot els grans escriptors l'han cagada qualque vegada. O dit d'una manera més fina, en paraules de Salvador Dalí: no tinguis por de la perfecció, perquè mai l'assoliràs. I fins aquí el capítol d'avui, que crec que ha sortit un poc amb vos amb aquest final una mica Deus ex machina, com el somni de Serrano, per lo que me torna a reafirmar dient que tant el poema S'art de la poesia com Barton Fink són obres extraordinàries que valen la pena ser llegida i vista. I com que so de S'art també és amb vos, deim adeu amb una veritat irrefutable, amb Arte de No Sotrash, que mos diu que l'amor sí que és un art, que tu sí que ets art. Que si pens, diria que he emprat aquesta frase qualque vegada per lligar, però amb un resultat no gaire satisfactori per aquells meus interessos de llavors. I parafrasejant a Coig, sigueu atractius sense necessitat de maquillatge. Frescos no fa falta, perquè hem tingut fred per tots aquests hiverns que no ha fet fred, i vertaders, que no vol dir ser imbècil integral. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Mos veiem en les paraules escrites.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim Semèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

relat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal sol, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per sort un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11-12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Que un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida o la meva família en concret i en el context en el que vaig créixer i néixer i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família, bueno, mon mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden a... allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca i com aquesta doble identitat s'havia mesclat, per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DOCFest.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat al

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest en aquesta setena edició. En aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat.
1: Com estàs? Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Que un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, mon mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a veure les àvies, tios, cosins que encara queden allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal, i vaig anar fent aquest arxiu de foto allà, i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia, Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters, que són la meva família.
0: Mm-hmm. Com és treballar amb la família com a subjecte fotogràfic?
1: Pues, és un poc difícil. Mm-hmm. De fet, jo volia incloure... Vaig treballar també amb arxiu familiar, o sigui, com amb imatges que havia fet mon pare des dels seus primers viatges també a Andalusia, i volia fer també fotos actuals i incloure un retrat, per exemple, de mon mare, perquè mon pare pues, tenia mil retrats d'ella durant els 70, 80, 90, però volia incloure un retrat d'ella actual.
0: Val.
1: I va ser molt difícil retratar-la, perquè era com a retratar mon mare, no? Com a...
0: Tot el pes que té, el sí. Que has dit, vull dir, sí, complicat.
1: Sí, però bé, va ser molt emocionant, de fet, això, recercant també l'arxiu familiar, tant meu com és de mon pare, jo vaig plorar fent aquest llibre. Al final has de prendre decisions, moltes vegades no se queden fotos només per la qualitat fotogràfica, sinó el millor per aspecte simbòlic o narratiu que tenen una darrere una altra, no? que crec que fan això, una narració, un corpus que li dona forma en el llibre també com a objecte que a nivell conceptual tingui un pes ja no només visual, diguem.
0: Clar. Hi ha algú en aquest procés d'obrir l'arxiu familiar, de treballar amb els familiars, de pensar el concepte del foraster, que està ressignificat després d'aquest llibre, o què penses ara sobre el concepte de foraster?
1: Sí, part d'aquest projecte, de fet, també va ser un vídeo que no presentaré avui, però que està obert online, que se tracta de... Bueno, un exercici molt senzill. Vaig demanar gent tant d'aquí com d'allà que me definissin de forma breu el concepte foraster. I crec que part d'aquest procés, o sigui, per jo va ser molt interessant, però també era obrir un debat a gent que potser no s'havia plantejat aquest pot simbòlic tan fort que podia tenir abans i encara ara, potser ja queda més desdibuixat, durant els 70, 80, 90 era molt més pesat, però sí, jo crec que va obrir a lo millor algun debat i inclús alguna presentació que ja he fet. Després s'ha generat un debat que ja no és al voltant del llibre, sinó és un poc al voltant del concepte, no? Sí, que també pues, a nivell transversal toca temes d'identitat, de llengua, de classe,
0: de territori, dies, etcètera. Clar, clar, clar. Crec que també hi ha molta polisèmia, no?, en aquest sentit. Un poc... I trobes que les imatges que integren el llibre també són polisèmiques en aquest sentit?
1: Sí, a veure, juc amb molt d'estereotips, però estereotips que d'alguna forma se visualitzen de forma com a molt evident i alguns d'altres que són quasi impostats, no? Com a, hi ha unes fotos d'una fèria rociera que fan a Mallorca que clar, és tot molt impostat, perquè en realitat tu no veus normalment una nina disfressada de sevillana un abril normal a Mallorca, no? Però és com que s'està performant, diguem, d'alguna forma. I sí, entra dins el cliché, però que al final és un cliché molt, molt distorsionat en el que és el dia a dia. I crec que això també és interessant.
0: Total. Parlant un poc sobre els formats que t'interessen, al llibre hi ha fotos analògiques, fotos digitals. Quin tens preferència o t'estimes més treballar sobre el concepte i la idea o t'agrada més, bueno, enfocar determinada part del projecte amb digital o quin format te sents més còmode?
1: Sí, jo sempre faig fotos en digital, però sí que és vera que les primeres fotos que havia fet eren analògiques, perquè de fet encara no tenia càmera digital quan vaig començar aquest projecte. I després, com hi ha moltes d'arxiu familiar, pues eren directament en diapo, que això vam fer l'exercici de treure la màquina de diapo, veure-les en gran, tal, després escanejar-les, seleccionar-les, netejar-les, perquè moltes estaven també un poc pas tens, no borrades, però tenien uns colors, tal. Algunes els hi he volgut mantenir perquè també ja tenen un caràcter, no?, així. Però sí, crec que també és un poc s'impremta dels temps, que un poc diferencia, perquè inclús algunes fotos que són actuals, els elements que surten podrien ser els anys 70 podrien ser els anys 2020 però justament el format, la qualitat ja t'ubica temporalment un espai.
0: Clar, hi ha molta objecte, molta com es diu, mucha huella simbólica en este libro, a més de retrats i jo crec que com dialoguen els objectes i les escenes amb els personatges, amb les persones que...
1: Sí, és vera que per ser un àlbum familiar tampoc no surten tantes persones, o sigui, en surten bastantes, però hi ha molt d'objecte, molt d'espai interior, bastant de paisatge. Fa anys vaig escoltar una conferència de Martin Park que deia que l'àlbum familiar era Smiling Propaganda. I clar, en el meu àlbum familiar no tot era Smiling Propaganda, també hi havia... bastant de paisatge, de fet també hi havia fotos sexis de mon mare, o sigui, hi ha calces senceres de mon pare de fina, ligera de ropa, o sin ropa directament. I això també ho he volgut incloure. I després m'interessa molt també en aquest projecte, com amb altres, objecte souvenir, com allò que t'emportes d'un lloc que simbolitza aquell territori, però que simbolitza la teva experiència en el territori. No només, vull dir, que has volgut seleccionar tot allò que se t'ofereix per endur-te que teva i que te suggeres que allò, no? I això, anar a cases dels meus famílies a Andalusia i trobar aquests souvenirs, que seria el darrer souvenir que jo triaria de Mallorca, per exemple, hi ha un Cristo crucificat amb una columna d'òrica jònica, no sé què és, i posa Recuerdo de Mallorca, que és, en quin moment va triar això?
0: Total.
1: Perquè clar, és que eren temporers, o sigui, anaven allà a currar, no era com han gaudit d'unes platges espectaculars o d'una paella a un mirador de la tramuntana.
0: Feina, i en aquest sentit també penso que l'experiència migratòria interna i la idea de lo foraster també se plasma, no?, en aquests objectes.
1: Sí, tal qual. I jo trobar-me-lo en un territori que m'és familiar, però tampoc no és meu, és com, sí, hi ha com una distorsió rara i m'agrada també posar el focus en això. Crec que és interessant, sí. I que, clar, aquests objectes se mesclen pues, amb fotos familiars, amb estanteries plenes amb prestatges de llibres random, que sí, hi ha com un diàleg interessant entre aquests objectes, també.
0: Pensa en la idea del xarnego, no?, també, sí. A Catalunya, i que sempre també està molt associada a algú que és de fora, però que moltes vegades aquesta persona està travessada per una... per un no lloc, no? Com ets estranger al lloc d'arribada, però també quan te'n vas al puesto d'origen ja ets un estrany. Trobes que hi ha alguna cosa de sona en aquest llibre?
1: Sí, totalment. De fet, a Catalunya, per exemple, en Paco Candells, als anys 70, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit, que se deia Els altres catalans. I justament xerrava, no?, d'aquest desplaçament que té a veure, pues, això, amb una qüestió identitària desplaçada, amb una qüestió lingüística d'adaptació o no, però en canvi crec que a Mallorca o inclús a Balears diria que ha estat un tema que no s'ha treballat tampoc molt a nivell conceptual. I després, recentment, també, per exemple, el discurs que va fer en Eduard Solà en els Premis Gaudí, crec que va ser que va reivindicar pues, el seu avi també, no sé si andalús, crec, que va arribar a Catalunya i era analfabet, no? I com que gràcies a un procés d'educació pública i d'immersió lingüística, ell havia arribat a guanyar un Premi Gaudí fent un guió d'una pel·li que a més representava una classe alta, sé que ell no formava part.
0: Sí.
1: I sí, o sigui, jo crec que apunta un poc en això, també és el meu llibre. Vull dir que en realitat jo l'estava traient just quan això també va fer aquest discurs, també m'ho va fer plorar, però igual, en moments emotiu, emocional, no sé, però sí, crec que apunta també un poc en això.
0: Parlem de referències estètiques, autors que t'interessen. T'has basat en algú que hagis vist que t'hagi agradat o ha estat més un procés de viatge intern cap a la teva família i els seus orígens?
1: Sí, o sigui, sí que és vera que tens referents de fotògrafs que m'interessen, que són fotògrafs actuals i tenen aquesta mirada pues, com a quiche humorística, diria, i després alguns que a lo millor han treballat aquesta Espanya profunda, com podrien ser, pues, no sé, Cristina García Rodero, o en Smith, que va fer com a Spain dels anys 60-70, no? Però, clar, tenien aquesta mirada etnogràfica, i al final això té una mirada més d'àlbum familiar, que és una etnografia, però que jo he anat a un bar de muntanya de caçadors, però jo he anat de sa mà del meu cosí. Vull dir, jo
0: era part del paisatge.
1: Un poc,
0: no?
1: Sí. O com a mínim tenia una mà familiar que feia que jo no fos un element tan disruptor que pot ser una dona de 20 anys fent fotos allà, caure, pues ningú m'hagués fet ni cas, però en canvi, com el meu cosí també s'estava demanant cervesa de sa barra, però mira, pues una mas, no
0: clar,
1: passa res.
0: Clar.
1: No? I sí, crec que això fa que sa mirada sigui diferent.
0: Te va costar fotografia en aquest sentit, en aquest context, o vas tenir plena confiança en el que estàs fent?
1: Que aquestes fotos, pues jo ja t'he dit que eren un poc fotos familiars, inclús de gent que no coneixia, no? Que hi havia en el bar, que de fet eren tot homos. I sí, era un poc raro, però jo un bar on la gent estava amb uns nivells d'alcohol un dia d'entre setmana qualsevol, que venen de caçar o que venen d'agafar oliva, tot bruts, el bar ple de caps de cèrvol i d'animals que han caçat, bé, però jo sí que era com un lloc estrany dins de tot. Per família, però sí, per tenir per allà els meus cosins, però i tampoc m'acostava perquè era com, bueno, pues estic aquí, pues, i tampoc amic d'aquesta gent, no ho faré, pues vaig a fer fotos. I sí, no sé, inclús era una forma com d'aproximar-me, no? Que te xerrava, no, que tal, i com que a vegades la gent també li fa gràcies a la protagonista, que sí.
0: ha estat un procés llarg de diversos anys de fer fotos, de revisar àlbums i de més. Com te trobes ara amb el producte acabat i com l'han rebut els forasters que l'integren?
1: Bé, o sigui, és veritat que ha estat un procés d'anys. El vaig començar a presentar... Bueno, sí, va sortir aquest any per febrer, primavera, març... Març, va ser més. I el vaig presentar per primera vegada en Esbaluart. I sí que és veritat que al final bastanta gent que va venir pues, que ja formava part del llibre. O sigui, no va venir tant de nou, tot i que se va generar diàleg. Hi va haver pues, gent que no l'havia vist i gent que no coneixia, òbviament. Però no he aconseguit presentar-ho, per exemple, m'interessava molt en alguna la Casa Andaluza, alguna associació per generar un debat també des d'un altre lloc que no fos com tan, diguem, intel·lectualitzat o no fos tan un marc artístic, fotogràfic que pogués generar aquest debat a un, i siguent sincera hagués volgut, però no he arribat. O sigui, he demanat fer presentacions, no m'han fet molt de cas. Vull dir, encara entenc que estic atents, vull dir, que no fa ni un any que l'he presentat i que entremig he fet altres projectes i al final pues, també les hores del dia són les que són i la gent doncs, que, vull dir, que tampoc no... Però sí que m'agradaria poder, a través del llibre, generar aquest debat a un altre context més foraster, diguem, o no tan intel·lectualitzat, millor dit.
0: Més popular.
1: Més popular, sí. Sí, i que gent que es pugui sentir apel·lada també pugui donar, que pugui ser una eina, no?, de debat.
0: Total. I que es pot fer feina també amb l'arxiu familiar, no? Que no sí. És només un smile album, com es deia a part, sinó sí. Un, efectivament també un recull de records i de bones fotos, també, segur.
1: Sí, gràcies. Sí, sí, i fotos que no necessàriament són bones, però que igual retraten un moment, una època, un context, i és bastant significatiu, no? Inclús, pues, jo què sé, els pentinats que duien, quan s'agrupaven, encara que fos en hivern, davant de sa casa, tots asseguts en cadires de petites, de fusta, no? Com que moments col·lectius que potser no s'adonen en un altre lloc, però que segur que més d'una persona li semblen familiars, tot i que no sigui la seva família que
0: total,
1: està allà asseguda.
0: De aquest costumbrisme també que ens ha evitat a tots.
1: Sí,
0: a
1: exacte.
0: Marijo, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç i la foníem. La posàvem en remull i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes i benvinguts tots a un nou programa de maquetes, un nou programa avui sense convidat, avui només me teniu a jo, em sap greu. I la música que vos posi, vull posar-me unes quantes cançons de grups menorquins que ja no funcionen, però que allà estaven i ja van fer coses xules durant alguns anys a Menorca. I començam amb un grup, un disc, un CD editat el 2010, que el tenc aquí, del grup Crapshoe Band. Crapshoe és com sabates fetes una porqueria, la banda de les sabates fetes una porqueria, no sé. Ens hem de demanar a veure que acabi aquest nom. Són el grup d'en Gas Persons, a la guitarra i a la veu, i a component alguns temes. El meu company Antoni Almeda en el baix, el meu guitarrista preferit, en Pere Marí, a la guitarra, i en Jou Vinent a la bateria. Vull dir que bons col·legues meus tots i supermusics de Menorca, que es van juntar fa 10 anys, precisament, per gravar aquest disco de temes propis i algunes versions molt xules, com aquest Hey Bulldog dels Beatles, està aquí un dels temes menys coneguts i més guais dels Beatles, o alguns temes propis com aquest Comeback, on podreu sentir aquesta veu tremenda d'en Gas cantant blues i blues rock,

Pues fins aquí aquest comeback, aquest tamasso i aquest soniraco de guitarra d'en Pere Marí. I seguim amb una mica de música també no tan antiga, més recent potser. Aquí tinc el CD de Music Box, del local d'assaig i sala de concerts a Espolígon de Sant Lluís. Gent que sempre està fent coses guais, sempre està fent coses guais per la música menorquina i per la cultura, i que bueno, sales com aquestes són un regal per nosaltres i no ens hauríem de deixar passar. A més, tenen uns estudis de gravació on ja fa uns anys van gravar uns quants temes, pues, grups que ensajaven en aquests locals i que alguns encara assagen. Hi ha, per exemple, aquest Soy Residente de Leo Fones, que és com un clàssic entre cert sector professional de Menorca, que ja vaig sentir una vegada en directe, vaig flipar de Sergi que tenia aquesta cançó, o altres temes com aquest Chicos Modernos de Cora Style, que no sé si em rompem un poc les normes d'aquest programa, si estem xerrant de grups que encara estan en actiu. No estic segur si estan en actiu, però són un grup que et junten cada cert temps per tocar i van fent cosetes, però no puc aguantar les ganes de posar-vos aquest Chicos Modernos de Cora Style. Escolteu-lo ahir mateix, que vos sembla.

A los chicos modernos les gusta el electro. I quatre coses més ens agraden. Anem un nos a canviar d'estil totalment, no? Un nos a l'altra costa, anem un nos a Ciutadella, a xerrar d'aquest Meridian Project amb el disco Alquímia, que va sortir el 2011. Aquest Meridian Project és el projecte d'Antonio Canya, teclista, i en Pau Pons, guitarrista, amb un estil pues, molt més progressiu, molt més sinfònic, molt ambiental, un altre rotllo, vamos. Però música molt xula, música molt molt profunda i molt guai. Comptam amb col·laboradors de luxe aquí també, com en Joan Salord, en Meles, a bateria, en Lluís García, baixista, en Lluís, super baixista i super bon tio, super tio genial. Amb vocalistes, hi ha en Eva Pons, també super vocalista i super amiga meva, i en Miquel Plana, que també tindran prest aquí a algun maquetes, espero. Estic quadrant agendes perquè vengui a contar-me quatre anècdotes, però anem a escoltar un tema cantat per Neva, un tema que es diu Ansiopa, que no sé què vol dir, però me sembla que xerra de bonsais. Vull dir que anem a escoltar-lo i me contau què tal.

0: Seguim amb un grupo clàssic de rock and roll menorquí, un grupo dels 80s, dels 90s, sobretot, Serrant de los Gallos i del seu disco Pólvora en Sassínia. Ai, Sassínia, que guai quan anàvem a concerts a Sassínia. Esper tornar-hi prest. Un supergrupo format per en Joan Salor, precisament, a la bateria, en Salva, baixista, Mike a la guitarra i Nagus també guitarrista i es cantant és en Miquel Plana, que m'he quedat amb ganes de posar un tema que canti ell i anem a posar un tema d'aquest directe a Sassínia, un tema propi de Los Gallos, un tema que adapta un text d'en Quim Monzó que es diu Parla Sol.
1: Ara un en català.

Seguim amb un poc més de música menorquina guapa, en aquest maquetes especial a Ràdio Fórmula. Seguim amb uns CDs que roden per casa, que la veritat és que no me'n record ni com han arribat fins aquí. Són aquests CDs de Menorca Actua, d'aquests festivals que es fan a Menorca. Jo encara no me deixava anar a aquests concerts perquè era massa petit. Aquest CD és del 97 i tenim alguns temes de supos que de grups que van venir a tocar en aquests festivals, de grups com The Killer Barbies, El Club de los Poetas Violentos, Super 90s, tot Sex Museum, Doctor Explosión, tot aquest rotllo de música independent dels 90 a Espanya, i també pues, gravaven alguns temes de grups menorquins que participessin en aquest festival. Aquí tenim tres temes de grups menorquins, me sembla que són, perquè la veritat és que no els conec, abans sí que me donava un pot d'info en els comentaris. Hi ha uns Los Especialistas, un tema que es diu Menorca Groove, supos que és d'algú menorquí, un grup que es diu Dreams, i el tema es diu Smile, que veig que està firmat per un tal Teo Canya, per tant supos que és Antonio Canya, ja xerrarem amb ell d'aquest grup. I un grup que es diu Araval, que és nom, però realment me sona, però no tinc clar qui són. El tema està firmat per un tal Jota Vinent, que no crec que sigui un Jou Vinent de l'O, encara que tot podia ser. Jo crec que tinc una idea de qui és, però ja el pillaré. I el tema es diu De foc a neu. Està gravat en els estudis Tanta Mítics de Mo.

Idò, ja hem escoltat bastanta música guai, bastanta música menorquina, quilòmetre zero, a tope, música d'ahir i d'avui, i anem a acabar amb la nostra dosi de curro, perquè en aquest m'ha quedat som molt fans d'en curro, d'en Francesc Gomila, del cantant d'aquest Déjà Vu, amb qui vam quasi inaugurar el nostre programa, la segona entrevista que vaig fer. I anem a xerrar d'un grup que va muntar, suposo que era quan vivia a Mallorca, un grup que es diu Loud, m'agrada molt el nom aquest. Loud vol dir fort, vol dir a volum alt, i és un grup, òbviament, de heavy metal, amb una portada així un poc satànica, que ja vos passaré la foto per ahí, on ell canta i una sèrie de gent toca instruments. Hi ha dos guitarristes, baix i bateria, que no en conec cap, suposo perquè són mallorquins, i sona així aquest tema de Damned. I res, jo me despedeix de vosaltres fins al proper maquetes si és de la part de Llevant, i res, fins a propera, i espero que estigueu bé i que us cuideu molt i que escolteu molta música guai. Fins a propera. Loud.

0: Radio Far.
1: Xerrat. A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendament.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

nos de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que ja

costa dur com un mainès. I feixuc com les paraules

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Moll gros de pecats, un bon peix de tota casta. Sé que estic ben condemnat, fa molt de temps, quin desastre.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural...

0: Radio Far.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
2: Una espia, era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era, perquè en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies, i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa, i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vinicodrellet, el lloc que està de vora Sucí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins, i l'estiu, com que venien a passar el lloc i a Vinicodrellet, els ensenyava a nosaltres.
2: Fou intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. És propi i és col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'ensata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Docfest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Ens acompanya Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos!

Mm-hmm.

0: Ay, te
1: ¡Hola!

Ya tú.

piscina, cavala mesmo. Joga minhas cracas todo luna. E o

0: flat.
1: As bravas já aí, eu falo.

sa ukurto.

0: Ladies, no sé que pretens.
1: La base, ja.

0: perquè no t'has casat, perquè has perdut la
1: raó.
2: Aquesta lluna és...

Yo me toca.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa, guapa, a Ràdio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs va ser un dels primers convidats en els podcast fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I ara ens trobem en el seu estudi, en l'estudi de Vini Sound, de Vall Caseda, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Doncs espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, amb les artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltant la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que va ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i mm-hmm. els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida.
1: Sí, la vida. I llavors va anar morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia, algun dia.
1: Algú
0: farem, algú farem.
1: Sí,
0: qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre. Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Uh-huh. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, uh-huh. que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere,
1: Marí. Exactament.
0: Sí, gent que sap fer les coses. Sí, sí,
1: sí, sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara?
1: Això és el 2019.
0: 19. No fa
1: 2019.
0: Tant.
1: No fa tant, i
0: bueno,
1: fa molt a la vegada.
0: Ja, ja. Bueno.
1: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, pues, jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, pues, malauradament, masses anys. Però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: Que he estat aquí en la huella, que ja sortirà el que,
1: exacte,
0: el que van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer... I vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, vas aquí terres, tens aquí baixos,
1: exacte,
0: bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí,
0: o com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente, uh-huh. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011, pues, el 2000... 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'any, un parell de temporades, un any i mig així.
0: Es va,
1: vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una cosa amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit, però allí tocava en Gerard. Allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests. Bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar. Exacte. I tal, pues és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, ja. Tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre hem de ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n van estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, ell toca damunt, ho prepara. Bé, tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions, una les vaig fer aquí a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria, microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesuset,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: I està a València i estic aquí. Jo l'estic gravant i estic fent la sessió.
0: Com et fas les coses?
1: I així està.

0: directe a Sony, i ell es va apuntar al carro, i en ello estamos, ara preparant els assajos. M'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Roxons, també de Ferreries, molt joveneta, molta empenta, molta energia també.
1: Que guai.
0: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara.
1: Uh-huh.
0: En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
1: Olé, també.
0: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
1: Vale, sí, ho he sentit jo, en exclusiva. Després ja també ja ho sentiré un altre.
0: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
1: Vale.
0: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que,
1: sí,
0: que et separa i no pots
1: ja
0: comunicar-te bé amb ell, i et fa molta ràbia i molta frustració.
1: Ja, tu sempre eres bon rotllo, les lletres, eh? Sempre.
0: Sí. És el que tenim al que ens agrada el Javi.
1: Sí, ja m'ho donen altres males artes. Les lletres eren super cenizes i tal. I bueno, és el que,
0: sí,
1: és el
0: no
1: que...
0: em surt fer coses happy flower.
1: Ah, no, quan no estàs happy flower estàs per altres coses. I quan estàs així, no? Sí, me lo dices o me lo cuentas.
0: Tal qual.
1: Aquest tema de l'Iris que sortirà pues, d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva. Vull dir que ara quan acabem l'entrevista, pues... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo,
0: sí,
1: ja, no?
0: Sí,
1: teniu,
0: sí.
1: Epa, tenim
0: si
1: repertori.
0: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
1: Vale.
0: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
1: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que fes primer directe
0: sí,
1: de Drac Negre. Bueno,
0: sí,
1: cosa han de fer. Han de que no. Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa,
0: sí,
1: també, que potser t'agradaria...
0: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
1: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
0: Però, bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, uh-huh, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
1: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
0: Aquella col·laboració sí. Que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i jo també ho recordo amb molt bon rotllo.
1: Quina passada va ser allò, tio.
0: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tots, no, també he sonoritzat en Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la
1: sí,
0: seva...
1: No.
0: lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
1: Que bona! Tot ho fas al revés.
0: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
1: Tio. Sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
0: Exactament, perquè sobretot bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
1: Sí.
0: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes inicialment no tenia piano i li vam cridar a ell perquè vingués i va fer aquesta adaptació a ell, després vam afegir el violí de llavors na Núria Guas, cosina de Sandra Guas, de la meva dona. I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me'n recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes. Ho vaig posar tot de dalt a baix, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
1: Sí, un monstre, en Sergi.
0: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles,
1: algú ha sortit. Sí.
0: Va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons,
1: uh-huh,
0: i que, bueno, que també inclús amb ella havia encerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és una...

0: Un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem ja de manera opinió, perquè no són primordials, està clar, dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
1: Entonces, bueno, clar que sí, home.
0: Però
1: sí,
0: per posar la imatge, Neva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
1: La versió d'en Sergi.
0: Sí, la tenia ben estudiada, ella.
1: Que bona. I amb gent, no, també?
0: Tens raó.
1: És que clar, tio, que t'has estirat tot, que t'ho oblides de tothom.
0: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se'n passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb la Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Can.
1: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
0: No sabies qui era.
1: El puto del Cant ha fet sa...
0: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
1: Vale, ostres.
0: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
1: Vale.
0: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla, va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
1: Fins a fer un drac negre.
0: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac, en Pablo, i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
1: No ho sabien, això.
0: Molt minimalista, però amb molt de gust.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Ostres, mira, sí, aquí ho posa, tio. Si som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, un saludo, tio.
0: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco a Triste Páramo fa un parell d'anys.
1: També, sí que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vaig fer connexió amb Nova York, o allà on estigui ara, tio.
0: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Podrías? Sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic super agraït perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
1: Sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, doncs és fantàstic, hola, que guai.
0: Doncs ara han de mantenir el tipus.
1: Han de mantenir el tipus, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, alguna cosa hi ha que fer en aquest
0: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
1: I fer alguna
0: cosa. Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
1: Bueno, tio, si mentre el fes que vam fer...
0: Sí, això em va...
1: Van rebentar, molt. Que jo no vaig poder anar, però van rebentar, m'han dit.
0: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
1: pues,
0: sí.
1: Bueno, pues l'edició de l'any que ve començava a tirar...
0: Ja ho pots ben dir.
1: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
0: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
1: No tinc ni idea, a veure, tio.
0: Sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
0: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
1: Sí, fa temps que m'ho dius
0: i que rebenten la caixa, doncs...
1: Vamos, que sempre és qui t'agraden a tu.
0: Exacte.
1: I tenim més temes, he sentit...
0: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats. Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
1: Acabats vol dir gravats o escrits?
0: Gravats.
1: Ah, vale.
0: Gravats, però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat d'estar convençut. Està gravat tot, però la veu falta acabar la puta frase, perdó, com perdíem de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també.
1: Vinga, va, no te mengis tant solla i ja està.
0: T'hauré de fer cas.
1: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Ja està. Aram, doncs, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no mos han deixat ningú, m'assembla, no? Si mos ha deixat aquí...
0: Crec que no.
1: Bueno,
0: hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
1: Maiden, sí.
0: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
1: Correcte.
0: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... Qui sap si hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
1: bueno,
0: en Sergi ja, ens vol venir a donar una mà...
1: Ja us començaré. Clar que sí, home. Més siguem més riure.
0: Tal qual.
1: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
0: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos, aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Sonora. La memòria oral del migjorn.
2: Preparàvem comèdies. I això ho preparàvem i ho fèiem sempre els capvespres, perquè el matí teníem escola, els capvespres l'escola acabava a les 5, i a partir d'aquella hora, quan venia el temps de fer comèdies, després ens posàvem a fer això. Perquè nosaltres, a més, fèiem el que, si per exemple havia de sortir una habitació, hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duem una cosa, l'altra duem una altra cosa, i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensenyàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre, en sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra de teatre en sèrio. Jo sé que vam anar a fer una, que és de la Cenicienta, i la vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé a bon metge. I entre i entre, per exemple, quan venia el mes d'octubre, en vez de ser mans unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets, saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes, que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 7 anys... 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia, i me van donar un trosset, una poesia petitoneta per dir en el Bon Jesús, que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el Bon Jesús que està allà en el braç, en son pare i sa mare, que també, bon, tot eren fiats de bé, que ho fèiem, es bé. I quan me van donar allò, me van dir, t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir. I jo vaig dir, això va sense les monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig ballar fandango amb el grup del fandango. Me va sortir aquesta idea. Com era el casino, mira, estava, hi havia el portal del casino, el casino era un casino no era molt gros, tenien una cuineta, tenien un reservat també, i després al costat hi havia un altre portal.